0: El septet que ara sentíem és de Franz Werwald. És el septet per a instruments de vent i de corda en si bemoll major que us oferíem en la interpretació de membres del Nonet Txec.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Música centreeuropea de la meitat del segle XVIII per continuar la nostra programació. Del compositor austríac Josef Balthasar Hochreiter sentirem la missa Jubilus Sacer, una obra composta l'any 1731. Ens acompanyen Alois Milbacher, veu blanca, Markus Forster, contratenor, Markus Miesenberger, tenor i Gerhard Kende, baix, amb els petits cantors de Sant Florian i l'Ars Antiqua Àustria, dirigeix Gunnar Letzworth.

0: S'acaba aquí la missa Jubilus Sacer, composta per l'austríac Josef Balthasar Hochreiter l'any 1731. Hem sentit Alois Milbache, veu blanca, Markus Forster, contratenor, Markus Meisenberger, tenor, i Gerhard Kende, baix, amb els petits cantors de Sant Florian i el conjunt Ars Antiqua Àustria, sota la direcció de Gunnar Letzbor. És un enregistrament de l'any 2011.
1: Catalunya Música.
2: Interpretat pel pianista cubà Jorge Bolet i l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigits per Charles Dutoit, sentirem ara el concert per a piano i orquestra número 1, concert en si bemoll menor, opus 23, de Piotr Ilitx Txaikovski.

0: Aquest era el concert per a piano i orquestra número 1, concert opus 23 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Aquí a Catalunya Música us l'oferíem interpretat pel pianista Jorge Bolet amb l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Sentim ara una selecció de l'òpera Ariadne auf Naxos, opus 60, de Richard Strauss, un fragment que comença amb les paraules «Ach, wo war ich? Ah, on era?». Ens acompanyen René Fleming, soprano, fent d'Ariadne, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Munic, sota la direcció de Christian Thielemann.

René Fleming Soprano, en el paper d'Ariadna, i l'Orquestra Filarmònica de Munic, sota la direcció de Christian Thielemann, ens oferien una selecció de l'òpera Ariadne auf Naxos, opus 60, de Richard Strauss, un fragment que comença amb les paraules «Ach, wo war ich? Ah, on era?».

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem l'obra titulada Els cinc arbres sagrats, un concert per a fagot i orquestra de John Williams, que interpreta Judith Leclerc com a solista de fagot amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida pel compositor, per John Williams.

0: Els cinc arbres sagrats és el títol del concert per a fagot i orquestra de John Williams que sentíem. Judith Leclerc interpretava la part de fagot al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel compositor, pel mateix John Williams.
1: Nocturn.
2: La programació de Catalunya Música us convida ara a l'audició de la suite Children's Corner, el racó dels nens, obra que Claude Debussy va compondre l'any 1908, dedicant-la a la seva filla, Xuxu, i a la seva cuidadora anglesa, Miss Dolly. En sentim la versió orquestrada que en va fer André Caplé l'any 1911. Les peces són Doctor Gradus ad Parnassum, Cançó de bressol per l'elefant Jimbo, Serenata per la Nina, La neu balla, El pastoret i Gollywog's Cakewalk. Sentim-ne la versió de la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Jeffrey Simon, Children's Corner de Claude Debussy.

0: Així s'acaba la suite Children's Corner, el racó dels nens, obra de Claude Debussy, que hem sentit en la versió orquestrada per André Caplet l'any 1911. Ens ha acompanyat la Filharmonia Orchestra dirigida per Jeffrey Simon.
1: Catalunya Música.

Sentirem tot seguit a Catalunya Música el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, que és l'opus 56 de Ludwig van Beethoven. Aquest enregistrament del 1970 el protagonitzen Christian Ferraz, al violí, Paul Tortelier, al violoncel, i Eric Heidsieck, al piano, amb l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa, dirigida per Jean Martineau.

Sentíem el triple concert de Ludwig van Beethoven, aquest concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56. L'enregistrament que us proposàvem el van fer l'any 1970 el violinista Christian Ferres, el violoncel·lista Paul Tortelier i el pianista Eric Heitzig, amb l'acompanyament de l'Orquestra Nacional de la Radiodifusió Francesa, dirigida per Jean Martineau.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: A continuació podrem sentir la Sinfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky, una obra composta l'any 1930 i revisada l'any 1948, composta per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Boston per la celebració del 50è aniversari de la formació. Sentim el conjunt de Sixteen i l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigeix Harry Christophers, Sinfonia dels Salms d'Igor Stravinsky.

0: S'acaba aquí la Simfonia dels Salms per a cor i orquestra d'Igor Stravinsky, obra composta l'any 1930. Sentíem el conjunt de Sixteen i l'orquestra simfònica de la BBC. La direcció era càrrec de Harry Christophers.
1: Catalunya Música.
2: Si us quedeu aquí a Catalunya Música, tot seguit podreu sentir la música de Mozart, el seu quartet de corda número 22, en si bemoll major, Kegel 589, un dels coneguts com a quartets prussians. El quartet Jerusalem és l'intèrpret de la versió que us proposem.

0: El quartet que sentia més de Mozart és el seu quartet número 22 en si bemoll major, Kegel 589, i l'interpretava el quartet Jerusalem. Aquest quartet pertany al conjunt conegut com a quartets prussians, un conjunt de quartets que Mozart va dedicar al rei de Prússia Frederic Guillem II.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: La programació de Catalunya Música us convida ara a l'audició de l'obra Funerals, una peça del cicle Harmonies poètiques i religioses de Franz Liszt. Sentim-ne la versió del pianista Christian Zimmermann en un enregistrament de l'any 1998.

El pianista Christian Zimmermann ens oferia Els funerals, un fragment del cicle Harmonies poètiques i religioses de Franz Liszt.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A la nostra programació tot seguit us proposem la Simfonia número 4 en re menor opus 120 de Robert Schumann. La sentirem a Catalunya Música interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Munic dirigida per Sergiu Celibidache.

Aquesta era la sinfonia número 4 en re menor, opus 120 de Robert Schumann, i la versió era la de Sergiu Celibidache amb l'Orquestra Filarmònica de Munic.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquest, el darrer dia laborable del mes de maig de 2026. Avui és dia 29, efectivament, i avui tancarem aquesta setmana laborable, tot i que el mes de maig el tancarem diumenge, està clar. Doncs bé, començarem aquest darrer divendres tot sentint un dels valsos que va escriure el compositor Emil Waldteufel. Va ser un dels compositors en els que, podríem dir, va ressonar la moda dels valsos, però del territori francès. Cap al 1880 va publicar un vals que a més ens encaixa molt i molt bé. Amour et printemps. Amor i primavera. És aquest.

Amor i primavera, un dels deliciosos valsos que ens ha deixat aquest compositor francès, el sovint anomenat Strauss francès, Émile Waldteufel. Cap al 1880 va publicar aquest vals que acabem de sentir, Amor i primavera, com a opus 140, un vals lleuger però elegant i sobretot amb un gran encant melòdic que potser a molts us ha fet pensar en el cèlebre vals de Xostakovich, aquell vals per orquestra de saló, orquestra de ball, orquestra lleugera, un vals posterior i que, vaja, que té alguns elements que hi fan pensar. Si més no, això de la primavera ha estat una eina d'inspiració per molts compositors. De fet, fixeu-vos, cap al 1880 Waldteufel publicava el vals Amor i primavera i el 1882 Claude Debussy escrivia la seva Salutació de primavera, una pàgina juvenil del compositor, aleshores fascinat amb tot allò que feia olor de nou a París, des dels gamelans de l'illa de Java que havien arribat a l'exposició universal, passant per tota la pintura impressionista, al capdavant de la qual hi trobem els retrats que Claude Monet va fer molt sovint de la seva primera dona i sovint amb la primavera com a rerefons. De fet, un dels quadres amb la seva dona present s'anomena precisament així, Printemps, primavera, i també fascinat amb la nova literatura simbolista. Vet aquí els textos de Maurice Maeterlinck i d'altres autors. Doncs bé, enmig de tot això, Debussy escriu una obra lleugera, fresca i un punt sentimental. Així sona el Debussy, diguem-ne, primaveral en el doble sentit, en què ell era un compositor jove que amb prou feines no tenia ni 20 anys, i la música que ens saluda la primavera.

0: Bullent surt de la seva presó, els boscos i els camps estan florits, un món invisible taraleja, l'aigua flueix sobre els còdols que ressonen i canta una alegre melodia, i així podríem seguir amb aquesta deliciosa poesia que és un retrat de la llum de la primavera que arriba. Vet aquí aquesta pàgina original per cor i orquestra i que hem pogut sentir en un arranjament per cor i piano que ens interpretaven precisament el cor líder càmera amb el pianista Adolf Pla, dirigits per Josep Vila i Cassanyes. Salut Printemps és una petita cantata per veus femenines, com dèiem, i orquestra, la versió original. Una preciositat entre el vals de Waldteufel i la peça coral, aquesta petita cantata, escrita més o menys en els mateixos anys, a l'entorn de 1880, ara que estem ja a punt d'encetar la recta final de la primavera d'aquest 2026, creiem que ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Sí, és on som. El primer temps de plena una primavera que cada dia s'assembla més a l'estiu, amb aquestes temperatures tan altes que ens estan fent i que ens revelen els estralls del canvi climàtic. Vet aquí, doncs, que potser per no oblidar que encara som a la primavera, se'ns ha acudit que podríem, què us sembla, passejar-nos per la primavera tal com la veien fa 100 anys, és a dir, a principis del segle XX. I començarem amb una obra escrita, mira, el 1901, no podria ser més rodó, el primer any del segle XX. Gabriel Dupont, compositor francès, va escriure una pàgina per violí i piano que la va titular Journée de Printemps, que podríem traduir-ho com Diari de Primavera, i que sona així.

Aquesta era la primera part de la Journée de Printemps, d'aquest diari de primavera per violí i piano de l'any 1901. Música del compositor francès Gabriel Dupont. Hem pogut sentir a Pavel Hula, violí, i Marie-Catherine Giraud, piano, interpretant aquesta pàgina que respirava primavera per totes bandes, una primavera lluminosa i intensa, la que ens ha regalat Dupont en aquesta pàgina, diguem-ne, juvenil, en què l'estètica era molt propera al món harmònic, fins i tot de Gabriel Fauré, amb alguns petits tocs impressionistes, però vaja, en qualsevol cas, una peça de gran bellesa. A Claude Debussy ja l'hem pogut sentir, i és que la primavera a Debussy li passa com a Monet, a Claude Monet, el pintor, que també ens apareix per totes bandes, directa o indirectament, aquelles flors que pinta Monet, etc. És tot un món primaveral que retorna també com una mena de leitmotiv en el catàleg de Claude Debussy. De fet, la música de Claude Debussy, moltes vegades tenim la tentació de pensar que és una música que es mira amb les orelles. Si no, fem l'experiment. Aquí tenim les Images pour orchestre, és a dir, imatges per orquestra, i va estar treballant entre 1909 i 1912. De fet, el mateix Debussy en va dirigir l'estrena el 1913, a les portes de la Primera Guerra Mundial. Són una gran obra orquestral, i aquí tenim el tercer moviment, que precisament s'anomena Ronde de Printemps, Rondes de Primavera.

Així sonava la música de Debussy per gran orquestra. És una de les imatges per orquestra del compositor francès. L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, ens interpretaven aquestes rondes de printemps, rondes de primavera de Claude Debussy. Una partitura en la qual el mateix Debussy deia que descrivia com una primavera que es desperta. Bé, i seguim amb retrats primaverals de la primera meitat del segle XX. Aquest era el so de Debussy. Ens traslladem cap a la música d'Ernest Bloch, aquest compositor suís que va acabar nacionalitzat nord-americà. De fet, moriria als Estats Units l'any 1959. És segurament una de les figures més importants de la música suïssa. Va tenir una carrera acadèmica molt important que va acabar precisament com a professor emèrit a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia, el 1952. Vet aquí, doncs, que el 1905 va estar component, quan encara estava a Europa, un cicle de dos poemes simfònics contrastants. Un es diu Hivern i l'altre es diu Primavera. Bloch els va titular, quan ho va publicar l'any 1918, dos poemes per orquestra. I, de fet, encara en revisaria l'orquestració el 1934. La partitura la va dedicar a la seva dona, Marguerite Bloch, amb la que va estar casada tota la seva vida i que, de fet, juntament amb el fill, van esdevenir elements claus de la preservació als Estats Units de la música del compositor. Dels dos poemes simfònics, suposem que ja ho he entès, que el que sentirem serà precisament el segon, el titulat Primavera.

Quin crescendo més preciós en aquest poema simfònic d'Ernest Bloch. Printemps, primavera, és el segon del díptic Hivern-Primavera i que hem sentit interpretat per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigits per Stephen Sloan. La música d'aquest compositor suís nacionalitzat americà dona pas a la música de Frederick Dillies. Frederick Dillies, que el 1912, fixeu-vos que totes les músiques que estem sentint avui són músiques anteriors encara a la Primera Guerra Mundial. Aquesta és de 1912, un poema simfònic que es va estrenar l'octubre del 1913 sota la direcció d'un mestre mític de l'època, que era Arthur Nikisch. En el concert també s'hi va estrenar una altra de les pàgines en forma de poemes simfònics de Dillies. Dillies era un compositor britànic, però que tenia molta influència francesa. Sovint es diu que és com l'impressionista britànic. És un compositor que té aquesta capacitat que ens meravella a tots els melòmens de transcriure a través del so, com també ho fa Debussy, la sonoritat d'allò que retrata. En aquest cas, estem parlant de dos poemes simfònics que s'estrenen conjuntament. El primer és el titulat En escoltar el primer cucut a la primavera, i el segon és Nit d'estiu en el riu. Òbviament, nosaltres hem triat el primer, aquest On Hearing the First Cuckoo in Spring, en escoltar el primer cucut a la primavera. Sentim-lo.

Si heu parat atenció, de tant en tant anava apareguent enmig de la primavera sonora que us hem proposat de Frederic Dillies, un clarinet que anava fent les dues notes característiques del cucut. I vet aquí, doncs, la màgia de sentir-nos realment dins d'un espectacle de natura primaveral en aquest poema simfònic titulat En escoltar el primer cucut a la primavera. És la pàgina que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra Simfònica Camerata 21, dirigida per Tobias Gossmann. Bé, la música de Frederic Dillies, deliciosa, dona pas ara a la que sempre s'ha considerat com l'última obra composta per la jove compositora francesa Lili Boulanger, germana de la gran pedagoga Nadia Boulanger, i que va morir de manera prematura l'any 1918. L'obra que va tancar el seu breu però preciós catàleg creatiu és la pàgina titulada «D'un matin de printemps». Aquesta obra originalment era un duet per violí i piano que va escriure durant la primavera del 1917. Després, la mateixa Lili Boulanger en va fer una adaptació per trio amb piano i fins i tot per duet de flauta travessera i piano. Però va ser el gener del darrer any de la seva vida, el 1918, quan va decidir fer-ne la versió orquestral que sentirem tot seguit. Una pàgina realment que ens sorprèn, tenint en compte la delicada salut que patia la compositora pel seu caràcter fresc i alegre. Vaja, que Lili Boulanger no va voler extrovertir el seu estat d'ànim, sinó retratar-nos veritablement un matí de primavera.

L'orquestra de Women's Philharmonic, dirigida per Joan Faletta, ens han interpretat la versió orquestral, la versió definitiva, l'última que va fer Lili Boulanger d'aquest poema simfònic d'un matin de printemps, és a dir, d'un matí de primavera, l'obra que tanca el catàleg d'aquesta compositora extraordinària, de vida curta, malauradament germana de la no menys cèlebre pedagoga i també compositora Nadia Boulanger. Era la música de Lili Boulanger, ens seguíem movent, recordeu, en aquest panorama de la música europea que retrata la primavera just de les dues primeres dècades del segle XX. Però ara farem un salt substancial, ja que ens traslladarem cap al 1960. Un dels compositors soviètics de la generació, diguem-ne, jove de la música soviètica, diguem que dels primers que van ser genuïnament soviètics, és a dir, que van créixer ja en el context de la revolució de Lenin i sobretot en els temps de Stalin. Estem parlant de compositors com ara Shostakovich o Aram Khachaturian. De Dmitri Kavalievsky us proposem aquesta partitura. És una partitura tardana del compositor de 1960. És el seu poema simfònic titulat Vesna, en rus, que vol dir primavera. És una obra tardana, però vaja, el compositor hi fa servir l'estil postromàntic en sintonia, recordareu, amb aquelles velles pautes dels temps més durs de l'estalinisme en què es demanava realisme soviètic. Kavalievsky continua mantenint-se fidel en aquell llenguatge, diguem-ne, no gens lluny de la comprensió general. I vet aquí la seva capacitat orquestral, genuïnament russa, amb aquest poema simfònic Primavera que sentim ja mateix.

Així sonava la música de Dmitri Kavalevsky. Hem pogut sentir aquesta pàgina tardana del compositor, però d'estil plenament postromàntic. Ningú diria que això està escrit al 1960, però vaja, era una obra d'una bellesa extraordinària que sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigida per Igor Golovshin. Era el poema simfònic Opus 65, titulat Primavera. Doncs, després de tots aquests retrats de primavera, finalment ja només ens queda abordar una obra del repertori català, concretament la música de Joaquim Caçador, el pare de la nissaga de compositors, autor d'una pàgina titulada Adéu dels ocells a la primavera, una obra escrita a principis del segle XX, probablement a l'entorn de 1920, una pàgina de caràcter líric i evocador que el compositor defineix com una alborada catalana. El concepte d'alborada és, diguéssim, la música que ens retrataria el naixement d'un nou dia. Per tant, doncs, ens hem de situar una mica en un context en el que, de fet, portem tot aquest matí el primer temps a Catalunya Música des que hem començat fa més d'una hora, ara són 2:15 de 8 del matí, doncs, situats en aquests retrats sonors de primavera, aquest esclat del nou dia, just un matí preciós, com aquest d'avui, per exemple. Així doncs, disposem-nos a sentir aquesta pàgina de Joaquim Caçador, del compositor mataroní. Sentirem Adéu dels ocells a la primavera, alborada catalana.

0: Aquesta era la música de Joaquim Cassadó, Adéu dels ocells a la primavera, una alborada catalana per piano que hem pogut sentir en aquesta interpretació a càrrec del pianista Mac McClure. Petita curiositat d'aquest compositor mataroní, el seu fill Gaspar Cassadó va ser un grandíssim violoncel·lista. Ell estava casat amb Agustina Moreu. Agustina Moreu era d'una família benestant de Mataró, que eren tres germanes, l'Agustina era la petita i la gran era la Pepeta Moreu. Potser no us sonarà el nom, però va ser la musa, el gran amor platònic impossible de Gaudí. Estem en un any important, ja que precisament 1926 moriria Joaquim Cassadó. Fa pocs dies va ser el centenari, el dia 25 de maig, i el mateix any, en poques setmanes més tard, moriria Antoni Gaudí. Petites coincidències que ens han permès avui retrobar aquestes dues figures del panorama cultural del nostre país que enguany ens fan recordar que és el centenari de la seva mort. Joaquim Cassadó per un costat i Antoni Gaudí per l'altre, units poc o molt per dues germanes, l'Agustina i la Pepeta Moreu. Quantes coses que us expliquem des del primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I és que de tant en tant també hi posem una mica de notícies del cor de fa temps, evidentment. Però avui dedicarem els darrers minuts del nostre espai matiner en aquesta emissora, Catalunya Música, a parlar-vos d'un disc que ha publicat la firma discogràfica Analecta. Ja fa setmanes, no és una novetat recentíssima. És un...

diguem, proposta que ens fa el pianista Mathieu Godet, que ens presenta el darrer lliurament de la seva sèrie de gravacions dedicades a la integral de les sonates i les obres majors més importants per piano de Franz Schubert. El volum final l'han titulat El Testament i presenta la darrera sonata de Schubert, la sonata en si bemoll major, Deutsch 960. Una obra en un entorn sonor únic, exuberant i alhora modesta, apassionada però pacient, com els eterns contrastos d'un compositor sublim i alhora subtil. Aquest és Franz Schubert en la seva essència. En aquest disc hi trobem la sonata que esmentàvem, aquesta gran sonata Deutsch 960, i vet aquí que al costat d'aquesta sonata hi trobem també una sonata, diguem-ne, anterior, la Deutsch 566, amb la que es complementa. Començarem sentint un tast de la sonata número 20, la Deutsch 960.

Mathieu Godet ens interpretava, tal com acabem de sentir, el tercer moviment, l'escherzo d'aquesta sonata número 21. Abans, per error, hem dit número 20.

1828, i recordeu que Schubert moria el dos mesos després, el mes de novembre. Per tant, efectivament, el títol de testament li escau perfecte en aquest disc, el darrer del periple que el pianista Mathieu Godet ha fet per les sonates i les grans obres pianístiques de Schubert. Sentim el darrer moviment, l'Allegro Manon Troppo, el moviment final de l'última sonata per piano de Franz Schubert, gairebé el comiat pianístic de Schubert.

0: Aquest era el testament de Franz Schubert, el darrer fragment de música per piano que va compondre i que ja no n'escriuria més, per piano sol. Dos mesos abans de la seva mort, havia en el 1828, s'acosta al bicentenari. Vet aquí que Schubert després ja només va escriure el quintet per corda i va escriure alguns dels lieder que després formarien part d'aquest cicle pòstum, el cant del cigne. Hem sentit el darrer moviment de la darrera sonata, la número 21 en si bemoll major, Deutsch 960, extreta d'aquesta integral que ens proposa la firma discogràfica Analecta i interpretada pel pianista Mathieu Godet. El darrer àlbum, titulat precisament així, El Testament, música de Franz Schubert, que avui ens permet acomiadar el primer temps. I tornarem demà dissabte, ja sabeu, una hora més tard, a 8:15, i a partir de dilluns tornem-hi a 7:15, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morlot. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

Els éssers humans som éssers de contradiccions. Som capaços de navegar una escala de grisos que fa compatibles el blanc i el negre, pensar una cosa però alhora entendre la contrària i qüestionar-nos si potser no serà més adient prendre un revolt en comptes de continuar recte. Aquesta mirada oberta respon a la flexibilitat, un tret, la veritat, a valorar en moments on molts semblen voler reclamar la veritat com a fet únic i de què tan sols ells en són posseïdors. I pensava que una d'aquestes contradiccions amb què ens trobem habitualment és la de voler ser vistos però tampoc voler-ho ser del tot. La por a la mirada aliena, la vergonya, el fet de mostrar-nos, d'exposar-nos al judici. Com sempre, no tinc respostes, però sí un suggeriment. Deixem-nos veure, provem de portar vida al nostre entorn. Que la prudència no es transformi en por, que aquesta mai és una bona brúixola. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. És divendres 29 de maig i som de nou aquí amb vosaltres a tots els matins del món per acompanyar-vos des d'ara i fins les 11 del matí. Comencem donant-vos les gràcies per la vostra companyia, de part de tots els membres de l'equip que som, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ahir comentàvem que la son és una idea, un concepte, una cosa, això que no s'ha de dir mai, és una cosa que ens acompanya aquesta setmana. No sé si ha millorat gaire.
2: I a mesura que anem arribant al final de la temporada, encara més. Uf. Són coses que passen, no?
1: Doncs sí.
2: El cansament es va acumulant.
1: I que complicat.
2: Però ja queda poc, Maria.
1: Sí.
2: Estem arribant al final.
1: Sí, ostres, i ben contentes, eh? De quina temporada que estem vivint aquí a Catalunya
2: Música. Ja ha passat
1: molt ràpid. Molt. És que sembla que fos ahir
2: que, no?
1: Començàvem
2: que ens hi posàvem.
1: Doncs bé, ara sí que ens hi posem amb el programa d'avui divendres i refresca'ns una mica què tenim per davant.
2: Doncs molta música, això per descomptat, com sempre, fins a les 11 del matí, però en aquesta primera hora ja sabeu que farem la nostra última immersió en l'àlbum de la setmana, aquest àlbum que ens permet doncs, conèixer qui va ser Alessandro Longo, aquest compositor italià, no gaire familiar segurament per a molts de vosaltres i per nosaltres, evidentment, també, totalment un desconegut. Això
1: ara ja,
2: era, ara ja...
1: És família.
2: Ja podem parlar
1: Longo
2: obertament de qui va ser Alessandro Longo. I això ha estat gràcies al gran duo italiano que han registrat un àlbum dedicat a la música de cambra d'aquest compositor. Un àlbum que ha editat el segell Brilliant Classics i un duo que formen el violinista Mauro Tortorelli i la pianista Angela Meluso. I arribarem a les 9 amb la Dolors Boatella, que com cada 15 dies, ja ho sabeu, doncs uneix llibres i música i ella és la responsable, només ella, que la nostra pila de llibres de la nostra tauleta de nit vagi cada vegada
1: creixent. Creixent i creixent.
2: Sí, sí.
1: A més, sé quin llibre ha llegit aquest dia.

0: aquesta setmana. Si vols, el podem avançar, perquè
1: Digue-ho.
0: potser alguns oients també l'han tingut a sobre la
1: A
0: tauleta.
1: veure.
0: El fantasma de l'òpera. Per tant, avui una mica toc clàssic.
1: Segur que molts coneixen aquesta història, però aquell llibre no sé si l'han llegit. Ens en parlarà ella.
0: Això mateix.
1: A la segona hora conversarem amb el compositor igualadí Pol Requesens Roca. És una de les veus més singulars de la creació catalana actual. La seva obra transita entre la tradició coral catalana, l'experimentació contemporània i una fascinació molt personal pel so de l'orgue i la veu humana. I avui el tindrem amb nosaltres, aprofitant que demà dissabte en el Festival Espurnes Barroques es farà l'estrena mundial d'una obra seva, de Falliment i Coratge. I tancarem el programa novament unint, doncs, en aquest cas, poesia i música, i això serà amb el nostre poeta de guàrdia, que és el poeta i filòleg Amat Baró.
0: Doncs molt bé, Esther, gràcies per aquest resum. I com sembla que avui ho necessitem especialment, aquesta peça de les 8 arriba amb una càrrega extra d'energia. Us proposo sentir una gravació publicada tot just avui. Recordem que els divendres és tradicionalment dia de novetats i és una versió del moviment final, prestissimo, del sextet per flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot i piano de Francí Poulenc. Un motor que ens ajuda a empènyer una mica més la màquina i que interpreta el conjunt liderat des de la flauta per Iris Daverio.

Després de l'energia de Poulenc, una mica d'harmonia i tranquil·litat gràcies a aquestes 13 diferències de Villano de Francisco Guerau, una proposta que Xavier Díaz Latorre ens feia l'any 2013, ja fa uns anyets, en aquest disc dedicat al poema harmònico, aquesta col·lecció de músiques del 17 per guitarra. Doncs ara passarem al món contemporani, a les creacions del nostre segle XXI, gràcies a Peter Gregson i Birds of a Feather.

Hem continuat relaxant una mica el ritme i la intensitat amb La calma de la nana, de Manuel de Falla. Una peça de que se n'han fet moltes versions, és cert, però avui ens hem quedat amb una en què la veu principal era la de la viola de Tabea Zimmerman amb el piano de Javier Perianes. I ara canviem d'instrument al centre perquè li tocarà a l'arpa, al seu torn, en l'obra que ja tenim a punt, el concertino per arpa i orquestra de Germain Taillefer. Saltem, doncs, al 1927, l'any en què aquesta autora francesa va donar forma a aquest diàleg sonor i dels seus tres moviments, ens quedarem amb el tercer, un rondó que és ben bé una dansa optimista i que ens contagia aquest sentiment de lleugeresa. L'interpreta Marie-Pierre Langlamé com a solista, acompanyada de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Juanjo Mena.

Una cançó de comiat, Amabel, forma part d'un cicle amb un títol que ens convida a imaginar, Before and After Summer, abans i després de l'estiu, i aquí la sentíem interpretada per Fleur Barron i Natalie Burch, era música de Gerald Finzi. I ja que hem entrat al territori de les cançons, doncs encara una altra, el Testament d'Amèlia, que sentim en l'harmonització d'Enric Morera i amb les veus del cor líder càmera dirigit per Josep Vila i Casanyes.

La pluja es transformava en el so de les tecles de l'acordió de Martínez Levikis. Aquesta constància a Rain, en aquesta versió orquestral on l'acordionista l'acompanyava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena.

0: Doncs ja hem arribat el divendres i quan passen gairebé 8 minuts de 8:45 del matí toca endinsar-nos per última vegada, això sí, en el disc de la setmana. Aquest àlbum que ens ha permès saber que a banda de Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Respighi o Busoni, en aquella mateixa època també hi va haver un altre compositor italià que no va apostar per l'òpera.
1: Així va ser, Maria. Tal com hem comentat aquests dies, enmig de l'enorme protagonisme que llavors tenia l'òpera, ell va intentar reivindicar la música instrumental.
0: Avui arribem a aquest punt final en aquest trajecte de descoberta d'aquest nom. I si ens heu anat seguint aquests dies, doncs ja sabreu de qui es tracta. Alessandro Longo, pianista, compositor, professor i musicòleg.
1: Un personatge que, tot i que va ser crític amb el postwagnerisme, va estar obert a la música moderna i va ajudar a difondre compositors innovadors com Claude Debussy, Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Gianfrancesco Malipiero i Alfredo Casella. Com ho va fer?

0: doncs, organitzava concerts i debats sobre les seves obres, especialment les de Casella, amb qui va tenir una gran amistat, encara que sovint discrepaven i discutien públicament, fins i tot amb el seu fill, Achille. Com a compositor, Longo va escriure unes 300 peces per a piano, música de cambra, cançons i obres pedagògiques. Moltes de les obres de les seves obres van quedar inèdites en manuscrit, i avui dia es conserven principalment a la Biblioteca del Conservatori de Nàpols.
1: I ahir ja ens vas avançar, Esther, que tancaríem aquesta setmana dedicada a Alessandro Longo amb l'última peça del disc.
0: Doncs sí, ja hem vist que la música d'aquest compositor no buscava sorprendre amb obres de grans dimensions ni amb grans efectes, sinó tot el contrari. Treballava en una escala més íntima. La seva música sovint troba la força expressiva en la senzillesa, en una melodia ben dibuixada, en un discurs que avança sense artifici. Potser aquesta romança resumeix bé el món sonor que hem anat descobrint durant aquests dies, una música elegant, lírica i profundament italiana, però allunyada dels escenaris operístics que acostumem a associar amb aquell període. Una peça breu, però especialment evocadora, en la qual Alessandro Longo sembla concentrar tota l'expressivitat en una línia melòdica, senzilla i molt directa. Potser aquest seria un bon resum del compositor que hem anat descobrint aquests dies, un músic que no buscava sorprendre amb grans gestos, sinó, doncs això, emocionar a través de la naturalitat, l'elegància i la bellesa de la melodia. Sentirem aquesta romança andantino de la suite per a violoncel i piano opus 44 en un arranjament per a violí amb 5 cordes i piano que ha fet el mateix Mauro Tortorelli.

0: Doncs la veritat, una bona cirereta del pastís, aquesta romança que acabem de sentir, de la suite Opus 44 d'Alessandro Longo, amb què ens acomiadem d'aquest disc de la setmana, Esther.
1: Doncs sí, un disc dedicat a la seva música de cambra que interpreta el gran duo italiano, és a dir, Mauro Tortorelli i Angela Meluso, i que ha editat el segell Brilliant Classics.
0: Molt bé, doncs això vol dir que avui ja diem adeu a aquest disc de Brilliant Classics, i la gran pregunta, quan arriba el divendres... Què tindrem el dilluns? Ens pots avançar alguna cosa o ho deixes en misteri?
1: Ho deixo en misteri perquè tinc tres àlbums i no sé, encara no m'he decidit.
0: D'acord, doncs esperem dilluns. Que vagi bé el cap de setmana d'incògnita.

0: I amb aquests aires lírics, quan són 9:15 del matí, podem dir bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Maria, i bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Catalunya Música.
0: Bon dia. Avui la secció comença, com dèiem, de manera ben operística, amb aquesta ària de l'òpera Faust del compositor Charles-François Gounod.
1: Aquesta obra té moltíssima importància a la novel·la que avui obrirem, per motius que ja us contaré. D'entrada, la canta la protagonista, Christine Daae, i deixarà bocabadat el públic privilegiat que està festejant el comiat de dos directors de l'Acadèmia Nacional de Música, el senyor Debien i Poligny. Però mentre ella refila a l'escenari, un fet tràgic passa a una altra part del teatre. Han trobat penjat el cap dels tramoistes Josep Boquet. Senyores i senyors, som a finals del segle XIX a l'Òpera de París.
2: Caram, Dolors, quina manera de començar aquesta secció. Per avui ens havies proposat llegir El fantasma de l'òpera de Gaston Leroux amb traducció d'Anna Maria Corredor i publicada per l'editorial Adesiara.
1: Sí, una novel·la famosíssima, sobretot per les seves moltíssimes adaptacions al cinema i especialment al teatre en forma de musical.

0: M'encanta. Precisament ara estem sentint aquesta versió simfònica del musical que va popularitzar Andrew Lloyd Webber.
1: I com acostuma a passar, Esther, aquestes adaptacions ens poden potser allunyar una mica del text literari original. I en aquest cas, una mica vol dir més de tres pobles.
2: Dolors, tant, vols dir?
1: Doncs penso que sí. És a dir, els que espereu una novel·la tràgica, romàntica i fosca, hi trobareu un contrast amb una intriga fantàstica, divertida, plena d'embolics, i personatges còmics, com Mam Giri, que sorprenen el lector a cada pàgina. Un contrast tràgic-còmic, com el to d'aquesta marxa fúnebre d'una marioneta, que el propi compositor Charles Gounod dirigeix a la novel·la.
2: Doncs sí, això que dius s'escapa una mica d'aquesta idea prefixada que podem potser tenir d'aquest llibre.
1: Ja des del pròleg, l'autor ens està encerronant.

0: Ho fa amb tant d'enginy i talent que no tindrem més remei que deixar-nos endur per aquest joc narratiu. Escoltem el primer paràgraf.
1: El fantasma de l'òpera ha existit. No va ser com durant...

0: encara que tingués tota l'aparença d'un veritable fantasma, és a dir, d'una ombra.
1: Aquesta veu que sentíem, i aquí agraïm que ens hagi donat aquest paràgraf, és la de la traductora Anna Maria Corredor, que ens ha llegit doncs, aquest petit fragment.
2: Aquest és l'inici i és una obertura realment definitiva i molt directa per ficar-se a la butxaca als lectors i per fer-nos dubtar tota l'estona de si realment aquesta història és real o no. Una tensió lectora que es manté fins al final. Penseu que aquesta obra es va publicar per capítols entre el 1909 i el 1920 a la revista Gaulais i, evidentment, el mestre Gaston Leroux se les va haver d'empescar per a fidelitzar l'audiència.
3: I justament sobre l'autor Gaston Leroux, nascut a París el 1868, potser estaria bé resumir la seva trajectòria, que va començar com a periodista col·laborant amb diaris com l'Eco de París i Le Matin, per després, a partir de 1907, centrar-se plenament en la literatura, excel·lint en el gènere de misteri i policíac.
2: Un autor molt carismàtic, era un senyor molt famós de l'època i compromès amb la seva feina, fins al punt que el fantasma de l'òpera, Gaston Leroux, és un dels personatges. És a dir, ell interpreta un paper, el d'un periodista anònim, que en relata els misteriosos aconteixements succeïts fa anys, aportant documentació, testimonis i proves que acrediten els fets. Algunes amb traces de fets reals que l'autor potser hauria pogut conèixer de primera mà, esdevinguts tots al Palau Garnier.
1: El Palau Garnier, és a dir, l'emblemàtica òpera de París.
2: Un edifici enorme i magnífic. On, a banda del teatre, s'hi allotja l'escola de dansa, l'acadèmia de música, artistes i treballadors. És pràcticament tota l'òpera un personatge més de la història i, evidentment, hi sona molta música.
1: Música, imagino, com aquesta dansa macabra que sentim, no?, de Camille Saint-Saëns.
2: O el carnaval d'Ernest Guinaud. O les agilitats de la Julieta de Gounod.

0: i que estem sentint interpretada per la soprano estatunidenca Nadine Sierra.
1: Com ressona aquesta soprano, eh? Mare meva. Sí. A la novel·la ens la cantarà la Christine Daae. No és una soprano tan... comença sent una soprano més senzilla, més mediocre, potser, fins i tot. Però, bueno, va creixent el seu paper. La seva història serà molt emotiva i dramàtica. Comença ja de nena acompanyant cantant el seu pare al violí. Aquest és el seu pare, una mica, eh? Una època en la que coneix qui serà ja el seu enamorat, en Raül, que trobarà anys després a l'òpera. Però allí ella estarà coartada pel seu fantasma i mentor que s'amaga al cor del gran teatre.
0: Finalment hem arribat a l'autèntic protagonista d'aquesta novel·la, el fantasma més mític de la història.

0: A veure, hem de dir que a l'òpera i per tot podem trobar molts de fantasmes, eh? A la villa.
1: Ja ho pots ben dir.
0: A vegades els hi sona el mòbil enmig d'una representació i tot. Però, en aquest cas, el nostre fantasma té nom, es diu Eric, i és una figura fascinant que també anem coneixent per entregues i per les descripcions que ens fan els altres personatges d'aquesta història i els testimonis. Primer, ens hi apropem gràcies als conserges, ballarines i la resta del personal del teatre que ens van contant anècdotes i detalls. Per exemple, alguns diuen que llueix un frac negre i un aspecte calavèric, no té nas. Mm-hmm. Després, ell mateix, el propi fantasma, es comunica amb els nous directors del teatre per exigir les seves condicions contractuals. Una remuneració, la

0: disponibilitat total de la llotja número 5 del primer pis i que Christine esdevingui la prima donna. Aquí ja llegirem aspectes del seu caràcter. I finalment l'autor ens descobreix el misteri que envolta aquest personatge, la seva pena, el lligam amb la soprano i l'enveja i rivalitat amb Raül, vescomte de Chagny. Una màscara amaga el seu costat fosc. Potser representa la mort, la por, però també el patiment i l'amor. I constantment els lectors ens preguntarem qui és realment.
1: I com sempre, davant d'aquesta pregunta, doncs l'única resposta és llegir-nos la novel·la, no?
0: Efectivament, però sí, és que estava claríssim. És que no ho puc desvetllar, ho heu d'anar descobrint, perquè si no, no tindrà gràcia. El que sí que us puc avançar és que el nostre fantasma és un melòman i un gran compositor. I això ens agrada molt aquí. De fet, està escrivint el seu Don Juan particular, el Don Juan triomfant. Una òpera inspirada en el Don Giovanni de Mozart, que sentíem abans. I, per cert, Mozart també hi apareix en altres mencions durant la novel·la, especialment amb la flauta màgica. En tot cas, el talent musical del fantasma és el seu do, com si fos tocat per un àngel, l'àngel de la música.
2: Ens quedem, doncs, amb aquesta part més artística i menys terrorífica del protagonista de la novel·la que avui hem obert i que ens trenca una mica les idees prefixades que podríem tenir.
0: I crec, Esther, que aquesta justament és la clau de la novel·la.
1: Que bé, revisitar clàssics és un exercici que hauríem de fer més sovint, eh? Però vaja, després, doncs, d'aquest clàssic universal, què ens proposes llegir d'aquí 15 dies?
0: Doncs anem a una novetat literària que m'hi jugo un pèsol que ens donarà per una molt bona conversa i molt de suc musical. Uh-huh. Es tracta del Gat i les estrelles de Jordi Lara, publicada per l'editorial Proa.
1: Doncs apa, anotada la llista de lectures, aquesta interminable que tenim, i a veure què podem fer.
2: I ara, Dolors, descobreix-nos quina peça t'has guardat pel final.
0: Doncs us he comentat al principi que l'òpera Faust és molt present al fantasma de l'òpera. Gounod coincideix amb el context històric, és de la mateixa època. És el referent d'aquesta època a França, està de moda, ja ho hem dit abans, i aquesta òpera, a més, es va escriure pràcticament a mida per a ser representada a l'Òpera de París. Això passà al 1869, però 10 anys després de la seva primera estrena. I com li va passar al Fantasma de l'Òpera, aquesta òpera va passar per moltes versions per poder ser representada finalment en aquesta gran sala. L'obra havia d'incloure 5 actes, a més d'un repartiment artístic i tècnic molt potent i nombrós. I és clar, a més, hi ha una relació argumental amb el Fantasma de l'Òpera, perquè Faust és un protagonista que també es qüestiona sobre la vida, que pretén aclaparar la joventut i que vendria la seva ànima al dimoni per ser estimat.
2: Ui!
1: Realment les connexions amb el Fantasma de l'Òpera, que són evidents.
2: Sí.
0: Sí, però jo, per contrarrestar tot aquest dramatisme i aquesta part com més fosca, com feia Gaston Leroux, he triat una ària, també de Faust, que apareix a la novel·la, però a la novel·la apareix, no us perdeu aquest capítol, perquè apareix amb un gall amb gripau inclòs. I Apa. Fins aquí... Sí. La soprano fa un gall amb gripau. No us puc descobrir més, però ho haureu de llegir.
1: Molt bé, doncs escolta, sempre ens passa el mateix, però ja en tenim ganes de poder-nos-hi posar. A veure si a l'estiu podem posar-nos al dia amb tot el que ens has deixat durant tota la temporada.
0: No, a veure, calma, perquè jo ja m'estic preparant recomanacions per un estiu ple de lectures que us acompanyin per tot.
1: Per posar la maleta.
0: Home, clar, o escolteu, en tot cas, si voleu passar per Ciutadella, que estaré a tope de feina, veniu que les tindreu allà al taulell. No, és cert, ara venen èpoques en les que potser podem trobar una mica més de temps per poder posar-nos al dia, però jo, sobretot, aquest Fantasma de l'Òpera no me'l perdria perquè realment us trencarà tots els esquemes que podíeu tenir sobre aquesta obra.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Dolors, per aquesta secció d'avui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que passeu molt bon cap de setmana.
2: Igualment, bon cap de setmana.
0: Adéu! Adéu!

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
2: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
1: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
2: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona. Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
3: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
2: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...
4: Audicions i comentaris al voltant de la banda sonora de Amélie, música de Jan Tiersen.
0: El violí vermell.
5: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
6: Tornem a ser vosaltres aquí a Catalunya Música després d'aquesta petita pausa, quan són les 9 i 7 minuts del matí d'avui divendres 29 de maig. Últim programa del mes, Esther. Això doncs, no hi havia pensat, però sí.
7: Doncs sí. Sí, la setmana que ve ja estarem al juny.
6: Passa massa ràpid, això realment. La sensació és que aquest, sobretot aquest últim trimestre, la cosa s'ha accelerat d'una manera.
7: I saps què vol dir? Què si vol entrem dir? En el juny? Doncs que d'aquí 4 dies entrarem també a l'estiu.
6: Sí, clar.
7: Tot i que sembla que ja el tenim a sobre, eh?
6: Ostres, quin dia de calor que tenim aquí a Barcelona. No sé si allà on sigueu vosaltres, com va aquests dies així... Ens ho podeu explicar, de fet. Tenim obertes les vies de contacte. El WhatsApp del programa és el 627-480-116, 627-480-116, i el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Nosaltres aquí a disposar. I què tenim per davant encara?
7: Doncs més música en aquesta segona hora i la conversa que arribarà cap a 9:45. Avui serà amb el compositor igualadí Pol Requesens Roca, que precisament aquest cap de setmana s'estrena una obra seva que porta per títol Defalliment i coratge. Això serà al Festival Espurnes Barroques i aprofitant això, doncs, mira, l'hem
6: que
7: volgut convidar.
6: Aquí. Molt bé. Doncs això serà, com deies, d'aquí una estoneta, perquè ara ens quedem amb música d'Erich Wolfgang Korngold. Recuperem una gravació que acaba justament avui de veure la llum. Es tracta de la romança del seu concert per violí en re major, música melancòlica però sempre original, connectada amb aquests aires cinematogràfics que acompanyen aquest compositor i que, com dèiem, acaba de veure la llum, interpretada per Paul Huang al violí i la London Philharmonic Orchestra, dirigida per Jun Markel.

sensibilitat, espai i, com dèiem, aquest aire cinematogràfic que acompanya tota la partitura, aquesta romança, el moviment lent, del concert per violí en re major d'Erich Wolfgang Korngold. Era la proposta que us hem fet en aquests darrers minuts, aquí a Tots els Matins del Món, en aquesta gravació que tot just avui s'ha publicat amb el solista Paul Huang, l'Orquestra Filarmònica de Londres i la direcció de Yun Markle. I continuarem navegant aires íntims, però en un espai una mica més reduït, ja que només ens hi esperen un clarinet i un piano. Rafael Sever i Adam Lallum adapten el seu darrer àlbum peces vocals a aquesta formació instrumental i el resultat, doncs, és hipnòtic. És fàcil comprovar-ho en peces com la que ja tenim a punt, Die Mai Nacht de Johannes Brahms, lirisme pel capvespre.

Amb aquesta obra ens situem en anys de frontera, concretament entre el classicisme i el romanticisme. Hem recuperat el tercer moviment, un rondó, del sextet de Ferdinand Ries, alumne de Beethoven, i que, tot i l'ombra allargada del mestre, doncs mereix atenció per si mateix, queda clar. L'hem sentit amb l'ensemble concertant de Frankfurt. I tot just abans, i influències que s'entrecreuaven, Leonard Bernstein i la seva sonata per clarinet i piano, que va escriure als 25 anys, i que aquí, tot s'ha de dir, sentíem en un arranjament on el clarinet havia estat substituït pel saxo alt. Nicky Roman i Casey Dirlam n'interpretaven el primer moviment grazioso. I ara, i abans d'entrar a la conversa del dia, un petit espai per la veu i la lírica. La imatge de la font que projecta l'aigua i és capaç de recollir-la de nou, de reincorporar-la a si mateixa, va fascinar el poeta Rainer Maria Rilke i també el compositor Louis Dure, que hi posava música en aquesta cançó que sentirem tot seguit, La Fontaine. Aquí la canta Holger Falk amb Stefan Schleiermacher al piano i realment fa palès aquesta certa sensació de tancament i retorn.

0: tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Avui a Tots els Matins del Món conversem amb el compositor igualadí Pol Requesens Arroca, una de les veus més singulars de la creació catalana actual. La seva obra transita entre la tradició coral catalana, l'experimentació contemporània i una fascinació molt personal pel so de l'orgue i la veu humana. I avui el tenim amb nosaltres, aprofitant que demà dissabte, en el Festival Espurnes Barroques, es farà l'estrena mundial d'una obra seva, de falliment i coratge.

0: Bon dia, Pol.
1: Bon dia.
0: No ho volia tallar, perquè és tan bonic.
1: Sí, fantàstic. De fet, me n'alegro perquè realment m'interessava que sonés fins al final.
0: Ah, mira, veus? No ens ho havies dit, però mira, hem coincidit. Evidentment, el que sentíem era música de Wolfgang Amadeus Mozart, aquest Rèquiem, que va deixar inacabat. I per què l'has escollit?
1: L'he escollit perquè l'obra que s'estrena demà i que també s'interpreta diumenge té una relació directa, completa, amb el Rèquiem. Aquesta obra, de Falliment i Coratge, és un encàrrec que m'han fet al Festival Espurnes Barroques i al Palau de la Música, i el concert, la peça fonamental del concert és el Rèquiem de Mozart, i

0: Aleshores, abans hi ha tres obres que donaran pas al Rèquiem. Primer, dos moments curts de Purcell i després una obra meva, que és aquesta obra nova de nova creació. I l'obra té un emmirallament absolut amb el Rèquiem de Mozart i especialment una de les parts de les quals l'oient podrà relacionar és amb el quan Oliam abre aquest final, que és una mica el final del que tenim en parts de música escrita per Mozart, no? Mozart va ser, hi ha qui diu que el Rèquiem s'acaba amb el Lacrimosa, però més enllà del Lacrimosa doncs hi ha notes escrites, hi ha baixos escrits, parts vocals escrites, i aquesta part és seva, ben bé, l'energia que té, el poder que hi ha sota d'aquesta música encara és ben bé Mozart Tiana, i m'agrada molt i l'he inclòs una mica dins de la meva obra.
1: Clar, descriu-nos una mica com serà, com sonarà de falliment i coratge.
0: Sí, com sonarà? És bona pregunta. Mira, ahir mateix vaig poder-la sentir en viu per primera vegada, perquè vaig anar a l'assaig de l'Orquestra del Miracle, que és qui l'estrenarà, amb el Juan de la Rubia com a director. I bé, la veritat és que és una obra que, evidentment, és contemporània, perquè està escrita aquest any, però potser no té el tall contemporani més típic de la música d'orquestra, d'estètica contemporània, amb tècniques avançades dels instruments, etc. etcètera, sinó que més aviat és una mixtura entre la música de Purcell i música de Mozart passada, diguéssim, per un filtre que jo mateix he anat provant, i llavors que té cert aire, no? Però sobretot m'interessava, doncs, per una banda, doncs, aquesta l'energia que té el Rèquiem de Mozart, però també aquest punt que Purcell té en la seva música, especialment en l'àrea del Dido i Enees al final, el lament de Dido, que és l'obra que hi ha entremig del Rèquiem i de la meva obra i que estan enllaçades totes, com aquest ambient que té, doncs, en part oníric, en part com de decaïment, però alhora que també té una força, no? No amb l'energia que té el Rèquiem de Mozart en certs moments, però sí que té aquesta mena de qüestió energètica profunda.
1: Clar, i per què de falliment i coratge?
0: Sí, mira, aquí s'hi suma un altre vessant que té l'obra, una altra connexió important, que va més enllà des de la música, que és que quan jo estava escrivint, quan vaig començar a compondre aquesta obra, per casualitat m'estava llegint un llibre, que és de poesia d'Anna Enric, de la poeta Anna Enric, que es diu Paura, el llibre. Hi ha tot de poemes molt, molt increïbles, que personalment els trobo realment fantàstics, i que la primera part del llibre té una relació directa, diguéssim, amb el que és el final, el que és la mort, i com això es va transmetent, diguéssim, en el que és els sentiments, en el que és el com un ho pot viure, però tot sempre lligat amb un ambient oníric, i això em lligava molt amb el que deia abans, però també amb una qüestió de l'encàrrec en si, perquè el Festival Espurnes Barroques aquest any es diu és al voltant del somni, i diguéssim que tot plegat em lligava, d'una manera sí, diguéssim, poc molt arbitrària en part, o sigui, és una qüestió que jo he decidit, però que a mi em sentia còmode, em feia sentir còmode a l'hora de compondre la peça. Aleshores, clar, de falliment i coratge són dos sentiments que podem tenir a l'hora d'afrontar la mort, contraposats, però tot i que no són els únics que poden aparèixer a l'obra, però aquests poder són els dos, diguéssim, més allunyats entre si.
1: Que t'encarreguin obres és bo, perquè, d'alguna manera, si les coses, les agendes quadren i tot ho fa possible, hi pot haver aquest contacte, aquest treball entre compositor, en aquest cas tu, i intèrpret i director.
0: Sí, correcte. De fet, jo crec que per tots els compositors el moment en què un més gaudeix és un cop ja has escrit la música, que això pot passar mesos abans del dia que es comencen a fer assajos, tens l'oportunitat de sentir-ho, no? De sentir si allò que has escrit era el que tu preveies o no. De vegades coincideix, de vegades no. I alhora treballar amb els intèrprets, no? Aquí, en el meu cas, m'agrada molt poder tenir una relació de eps, l'obra no està acabada del tot, no? Per tant, tenim temps de modificar, de treballar-la, de veure quines són les millors opcions. També és cert que

0: després hi ha una qüestió logística, no és el mateix treballar amb un instrumentista sol o amb un grup de cambra que no pas quan parlem amb cor o parlem amb orquestra, que és el cas. Llavors aquí sí que hi ha d'haver ja les coses una mica ja més tancades i la flexibilitat sí que hi ha de ser, però en tot cas, diguéssim, serà en diguéssim, arranjaments menors.
1: I has hagut de fer alguna modificació en aquest cas de Defalliment i Coratge?
0: Molt poca cosa. Potser la cosa potser que és una qüestió més tècnica és que és una obra contemporània però escrita per instruments històrics. L'Orquestra del Miracle toca amb instruments històrics, en aquest cas clar, allà hi ha cornos di bassetto, els fagots no són els fagots moderns, la part de vent metall tampoc, les timbales també són antigues, evidentment, i aleshores això, diguéssim, et dona, diguéssim, un marc diferent del que et dona un instrument modern, ja sigui per qüestió de volum, sigui per qüestions de cromatisme, sigui per qüestió de timbre, que en aquest cas, diguéssim, a mi m'ha funcionat molt bé, no és el primer cop que treballo amb instruments antics, però que cal tenir en compte. Llavors sí que aquí hi ha hagut alguna petita qüestió.

0: Pol, això que sentim no és música teva i no m'heu deixat gens fàcil amb aquest títol que crec que sóc incapaç de reproduir. En qualsevol cas, és música de Martins Vilums. Parla'ns d'aquest compositor una mica.
1: Mira, la veritat és que jo Martins Vilums no és que el conegui, no ens coneixem, però conec aquesta obra que sí que té un títol realment molt llarg, que és, em sembla que és la llengua, no sé si és en sànscrit, em sembla. No és tant el que és el títol de l'obra i tot plegat, sinó que aquesta obra m'interessa sobretot pel que és l'ús que fa del cor aquest compositor del nord d'Europa, en el qual m'hi sento molt identificat. No? La meva obra coral sí que té una part d'obra coral potser una mica més tradicional o que en tot cas no fa un avenç en què són les tècniques vocals del cor, però hi ha una altra part, i que a mi m'interessa molt, que sí que he experimentat, he investigat i he mirat de compondre, buscant un so, diguéssim, que vagi més enllà del que és la veu cantada tradicional. Uh-huh. I aquesta obra és un exemple molt clar del que es pot fer amb un cor i del qual, diguéssim, els sons i timbres que es poden extreure.
0: Uh-huh. I quan tu seus a compondre, des d'on ho fas? És a dir, és com una necessitat que tens de deixar anar alguna idea que has tingut i que fins que no surt no descanses, o més aviat és un procés com més lent, més meditat? Penses en els altres, en com ho rebre la gent? Quins són els teus pensaments?
1: Sí, a veure, la veritat és que és diguéssim, molt de feina mica en mica. Diguéssim, primer hi ha d'haver una proposta, que aquesta proposta pot venir d'un encàrrec o pot venir d'una idea meva. Aleshores, aquesta idea és qüestió de fer-la, diguéssim, tu la tens al cap d'alguna manera o altra. Pot ser una idea de quin tipus de so vols per aquella obra, quina energia vols, si vols que sigui una peça, diguéssim, que tingui molta força, si vols que sigui una peça més contemplativa. I aleshores, si hi ha algun lligam amb alguna cosa, sigui amb una altra obra musical, sigui amb una obra poètica, sigui una obra amb text, i aleshores això està més lligat. I a partir d'aquí, doncs, anar articulant, diguéssim, unes idees musicals més concretes. La primera part, realment, és, molts cops és la que més em dura i no la faig fins i tot a sobre partitura. Vull dir, la puc fer estant caminant per qualsevol lloc o fins i tot estant parlant amb algú. Vull dir que,
0: allò
1: que
0: és determinar on vols anar, no?
1: Sí.
0: Quina
1: sí,
0: idea
1: sí.
0: principal.
1: Sí, la sensació que tinc jo és que em trobo en un punt, hi ha molts camins i haig de triar un camí. I mica en mica doncs, vas descartant i vas triant què és el que vols per aquella obra. I després hi ha un moment que dius, molt bé, i això exactament musicalment com s'ha d'articular. I llavors aquí ja comença el procés d'escriptura, el procés de composició.

0: absoluta, puc fer el que vulgui. Per tant, és trobar de fer una remada per trobar aquell camí que sí que m'hi sento còmode.
1: Martins Bilums és l'ator. Com vas anar a parar a ell?
0: Vaig anar a parar-hi... La veritat és que no ho tinc del tot clar. Pot ser que fos a partir de concerts de música contemporània, però jo diria que va ser a partir del descobriment del compositor Lasse Thoresen, que és relativament conegut, i que ell va fer un projecte en el qual van demanar diversos compositors i compositores d'escriure obres per cor que anessin més enllà de què és el timbre vocal habitual, no? Buscat noves tècniques, encara que això fes que l'escriptura fos complicada, perquè realment aquesta partitura té un nivell tècnic de complicació altíssim. I anar buscant, doncs, ostres, vaig descobrir aquest compositor, es pot trobar la seva partitura, a més, vull dir que aleshores pots fer-te una idea molt clara de com ha estat composta, etcètera, etcètera.
1: La major part de la teva producció, de les teves obres, són obres corals, i precisament la teva vida ha estat molt vinculada al món coral, ja començant pel teu pare i la teva mare.
0: Sí, sí, els meus pares formaven part de corals, la meva mare era directora i encara, de fet, dirigeix i he cantat tota la vida, tots els meus germans, vull dir que familiar, a la família el món coral ha sigut present sempre.
1: Clar. I, a més, a l'Escolania de Montserrat, que és on hi vas anar.
0: Sí, sí, clar, evidentment, després a l'Escolania de Montserrat, per qualsevol antic escolar que hagi passat per la ràdio, sempre doncs, suposa, diguéssim, un punt de referència important per la nostra vida, sobretot com a músics, i sí, evidentment, m'ha marcat absolutament.
1: Com recordes aquella etapa montserratina? Aquells anys.
0: Pel que fa a la vivència, jo en el meu cas la recordo com uns anys de molta felicitat, de passar-m'ho molt bé, d'estar molt còmode en aquell entorn. I pel que fa a la part musical, doncs també un descobriment continu, veure que la música era un món al qual jo m'hi sentia molt a gust. Especialment recordo els grans concerts que fèiem. Per exemple, recordo el primer gran concert amb orquestra que vam fer, que vam cantar Mendelssohn, vam cantar el Salm 42 i el Salm 115, i recordo que, i per mi, encara ara aquelles obres són unes obres que les sento molt meves, les sento doncs que, ostres, amb allò, diguéssim, la meva personalitat, la meva vivència passa per allà.
1: A vegades passa que, clar, els que han passat com tu, no?, per l'Escolania de Montserrat, quan han sortit, encara aquelles amistats continuen ben fermes, no? No sé ni si en el teu cas, en la teva com es diu ara, no em surt la paraula, els companys sí. que estaven amb tu en aquell moment que estudiaven amb tu, continuen també en el món de la música, o si alguns d'ells ho han abandonat?
0: Hi ha de tot, hi ha qui es dedica als esports, hi ha qui es dedica en mons absolutament variats, però hi ha un gruix important de músics, i del que és la generació meva, el meu curs, déu-n'hi-do, vull dir, trompista, director, compositors, vull dir que hi ha força gent que ha seguit, i de cursos, diguéssim, que vam coincidir durant aquells anys, a principis del 2000, realment hi ha molts, molts companys que es dediquen a la música.
1: El piano és obligat, no? És obligatori,
0: sí.
1: El cant, evidentment,
0: sí.
1: Hi és. Quin altre instrument vas fer?
0: Allà també vaig fer oboè, i a més també vaig fer orgue, un parell d'anys d'orgue. Vaig començar allà a fer orgue i després també el vaig seguir a fora de Montserrat.

0: Doncs ara hem entrat al territori de Johann Sebastian Bach i tu com a compositor consideres que Bach per tu té un pes especial?
1: En part. Clar, aquest llenguatge està molt allunyat del que jo puc fer, però no sempre, perquè algunes obres tenen relació directa. De fet, mira, les Purnes Barroques em van fer un encàrrec fa uns anys que la relació no era Mozart, sinó que era en Bach, eh? I l'obra tota s'articula al voltant d'obres de Bach. O sigui que sí que també de vegades Bach l'he agafat i l'he portat
0: tornant,
1: en el meu.
0: No?
1: Sí, sí. Però en realitat Bach, com molts músics, i és molt, molt habitual, i molt homens, és la referència, no? És aquell músic que dius, ostres, aquí això és el màxim, és on m'hi sento més a gust, és la música amb què més gaudeixo, és la música, en el meu cas, doncs, que sigui cantant, tocant, analitzant-la, descobrint-la, sempre és, ostres, sempre trobes alguna cosa. I en aquest cas, això és una cantata, hagués pogut triar qualsevol obra de Bach, eh? però en el cas de les cantates sí que les trobo interessants des del punt de vista que jo com a cantant n'he pogut cantar moltes. En un projecte que hi havia fa uns anys, del Bach zum Mitsingen, del Daniel Tarrida i el Pau Jorquera, que això em va permetre, doncs, fer un descobriment de moltes cantates, però des de dins, no? I això realment és, en aquest cas, és una música que és molt plaent, però que té quelcom més enllà. O sigui, un cop la descobreixes, veus, ostres, que està molt ben escrit, no? I jo, com a compositor, potser no em fixo tant amb les obres en si, però sí en com Bach construeix les seves obres, com estan estructurades, perquè sempre funcionen d'una manera molt, molt, molt clara, i això com a compositor de vegades et pot ajudar.
2: Hauries pogut tirar per la via de l'intèrpret, però vas decidir anar per la via de la composició. Què t'hi va portar?
1: Sí.
2: Per què va pesar més la composició que la interpretació?
1: Jo crec que, una mica per les possibilitats que un es veu a si mateix, jo havia fet el grau professional d'oboè, i l'oboè, tot i que és un instrument fantàstic, jo no m'hi sentia del tot a gust, mai havia sigut un instrument que digués, ostres, és el meu instrument. Tot i que gràcies a l'oboè vaig poder tocar amb orquestra, cosa que en tinc un record fantàstic. Alhora amb el piano, que si jo hagués pogut triar m'hauria agradat ser un gran pianista de concert, no? Però no era un bon estudiant, no trobava la manera de fer un estudi metòdic i ben fet, sinó que em dedicava moltes hores improvisant, començaves a tocar la peça i de seguida allò ja no estaves fent el que hi havia a la partitura, sinó que de sobte estaves fent una altra cosa. D'aquí un dia dius, i si això que estic fent ho escric, a veure què passa. I una cosa i l'altra em van anar portant en el món de la composició.
2: Vaja, que tenies moltes idees, eres molt creatiu i vas fer vida anar pel camí de la composició. I vas tenir dos bons mestres, també a Amsterdam després, però bàsicament aquí a l'ESMUC, Bernat Vivancos i Agustí Charles. Què et van aportar cada un d'ells?
1: Mira, els anys de l'ESMUC van ser anys de descobriment, era molt jove, vaig entrar amb 19 anys i amb 23 ja acabava. Així que realment va ser, sobretot, descobriment d'un món que jo desconeixia. O sigui, abans de començar l'ESMUC jo volia ser compositor, però les meves referències, tot i que eren de música realment molt bona, eren unes referències, diguéssim, ja de música molt passada o de música, doncs, per exemple, d'Albert Guinovart, per exemple, no? O sigui, recordo que amb 15 anys tocava una mica de forma malaltissa, doncs, obres seves, el Maricel, per exemple, no? I a l'ESMUC va ser, ostres, hi ha tot un món, i cada allò que era realment cada setmana era, ostres, m'enlluernava amb tot el que coneixia. I el Bernat, diguéssim, em va conduir en aquest camí del descobriment del que és la música i de les possibilitats que podies fer com a compositor. I realment del Bernat em puc dir això, no? El descobriment, tot un nou llenguatge en el qual

Jo m'hi sentia també molt identificat, ell com a compositor sempre ja m'havia agradat, però descobrint-lo també va ser molt interessant. I de l'Agustí, una qüestió més tècnica com a compositor, no? Com compondre, com afrontar el procés de composició, com escriure per uns instruments i com uns altres. No és com el Bernat no ho fes, eh? El Bernat, de fet, és un grandíssim orquestrador i les seves obres per orquestra són de referència, però els dos anys últims de les Moguants amb l'Agustí, i ell em va portar més aquest punt d'anar per feina, de fer una feina ben feta, de tenir clar com articular aquestes idees que tens al cap en música, i em va funcionar molt bé.

0: Doncs, Pol, ens acostem al final d'aquesta conversa. Hem passat per les teves influències, la teva manera d'escriure, i ara hem arribat per fi amb música teva, després de conèixer tot el teu camí. Això que sentim és Delighted to Build, i parla'ns, doncs, d'aquesta obra.
1: Mira, aquesta obra la vaig compondre perquè em trobava a Amsterdam, això just abans de la pandèmia, i ens van demanar a una sèrie de compositors d'escriure obres en les quals havíem d'experimentar i trobar els camins possibles que podia donar un instrument en particular, que és l'hiperorga. Allà a Amsterdam hi ha una antiga església, que ara mateix és una sala de concerts, que es diu Orgelpark, parc d'orgues, en el qual hi ha sis orgues, set, una barbaritat d'orgues, quatre dels quals són orgues grans. Hi ha també orgues d'aquests com de maquineta, dels que per allà aquella zona d'Europa hi ha en bars o que hi ha pels carrers també. Hi ha orgues positius, però l'hiperorga el que és una consola que ajunta dos orgues que hi ha, un orgue romàntic i un orgue barroc, i a més l'orgue barroc et permet fer tot d'efectes que normalment, o la majoria d'orgues, no és possible. Per exemple, canviar la pressió de l'aire perquè hi hagi un so diferent, crear loops, fer trèmolos que són absolutament variables, dobles trèmolos, una infinitat de jocs que pots fer que són els mateixos que una persona pot fer amb un sintetitzador. Per tant, és un orgue que s'acosta molt a la música electrònica, però sent música que no és electrònica, que és acústica.
0: Sí, sí, estic bastant entusiasmada amb el concepte d'Orgelpark, com a parc d'atraccions ple d'orgues i de jocs possibles per oci molt alternatiu, també.
1: Sí, però és ben bé un parc, o sigui, entres allà i és un lloc molt especial.
2: Clar, llavors això vol dir que el so és el propi d'un orgue, però amb moltes més possibilitats.
1: Sí, clar, o sigui, si l'òrgan sí, un orgue
2: ja t'ho permet,
1: del segle XV ja permetia fer unes barbaritats increïbles, aquest orgue multiplica per 100, per 1.000 les possibilitats que pot tenir. I fins al punt que molt sovint dius, això és un orgue, és música electrònica, hi ha les dues coses barrejades, és música que després s'ha alterat, i que era com unes confusions molt interessants, perquè clar, és un tipus d'instrument que és nou.
2: Sí, ara recordo quan vam convidar l'Albert Blancafort, ens va parlar ja de l'hiperorgue.
1: Sí, perquè Blancafort també estan treballant amb una sèrie d'orgues, que són hiperorgues, en un petit format, que allà a Amsterdam doncs, tenen un orgue que és de dimensions colossals, però aquí també ho tenim, i hi ha alguns altres llocs d'Europa, però són comptats, vull dir, no estem parlant d'un instrument gaire extès.

0: Cara.
1: I, clar, no ha de ser fàcil tocar aquest hiperorga, no? Dic jo, perquè, clar, en el teu cas, tu t'atreviries a tocar aquesta obra que has compost tu?
0: En aquest cas concret, m'atreviria. Per què? Perquè l'obra, a més, és una obra que té un sentit molt obert. Si bé que sembla partitura, és una partitura que no és una partitura a l'ús.
1: Uh-huh.
0: Té una part d'improvisació molt important. De fet, és el que podríem dir com música oberta, en la qual la partitura és molt variable i dependrà també de com l'intèrpret vulgui tocar allò. Per tant, no són notes que dius has de fer aquesta nota, amb aquest ritme, amb aquesta articulació i aquest tempo, sinó que és molt més variable. I aleshores, a més, vaig tenir la sort que, pel fet de formar part d'aquest projecte i d'un altre anterior que ja havia fet, de descobrir aquest orgue jo mateix, de passar-m'hi hores i hores tocant allà, en aquella sala, tranquil·lament.
1: Mm-hmm. Per què vas escollir Amsterdam?
0: Per un seguit de raons. La primera és que volien, després de l'Esmuga, cap d'uns anys m'interessava seguir amb els meus estudis de composició, però volia anar a un lloc que no fos petit, encara que hi haguessin molts bons professors. No et vaig anar a buscar tant un professor en concret, com de vegades molts músics, sobretot els intèrprets, no? Que dius, ostres, m'interessa aquest professor. Jo no anava tant per aquesta via, sinó anava per el que significava el que significa aquest conservatori. És un conservatori molt obert, que diguéssim, tots els gèneres i els estils convergeixen. És lo normal és que et trobes allà en una classe amb persones que fan música antiga, altres que fan música moderna, altres uns que fan cant, uns que fan flauta de pan, i tots estem junts i creàvem coses junts. Llavors hi havia unes relacions molt, molt, molt interessants en les quals jo m'hi sentia molt còmode i que, a més, trobava que era un enriquiment pel meu procés.
1: A banda d'aquesta estrena d'aquesta obra teva, De falliment i coratge, que serà demà, dissabte, dins de les Purnes Barroques, es tornarà a repetir diumenge al Palau de la Música Catalana. Quines altres coses tens pendents així?
0: Mira, properament, després de l'estiu, el que és un musical de caire social, perquè en aquest cas, diguéssim, el té, a Igualada, un projecte molt, molt interessant en el qual canten joves d'Igualada i comarca. I aleshores, bueno, aquí tenim un altre món, molt diferent, però alhora molt engrescador. Per tant, aquest musical qui em l'encarrega són Olla Expressa. I després també dues obres corals, una de les quals no és estrena, que ja es va fer fa uns anys a Granollers, que es farà a Croàcia, i una altra més endavant a Suècia, pel cor de la ràdio de Suècia, i aquestes dues obres seran dirigides, i de fet el contacte ha vingut per el director Marcel Ortega, que havíem coincidit a l'Escolania, que té la grandíssima sort de dirigir aquests cors, i ells tenen la sort de que els dirigeixi un Marcel, i de retruc jo tinc la sort, doncs, que se m'interpretaran dues obres. La de Suècia serà una obra de nova creació.
1: Mm-hmm. Veus el que deia jo, el vincle, no?, amb gent amb la qual havies compartit els anys de la teva etapa montserratina. No?
0: Sí, correcte. De fet, els vincles són molt importants en la música i en qualsevol apartat. Sí que és cert que de vegades dius, ostres, jo no tinc el vincle aquell i m'agradaria ser allà.
1: Sí.
0: I també s'ha de reivindicar que no tot ha d'anar via el que és els vincles i la coneixença personal, però sí que és cert que, evidentment, el món és com és i els necessitem.
2: Doncs, Pol Recasens, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Tots els Matins del Món. Esperem que hagis estat a gust i que vagi tot molt bé a partir d'ara.
0: Moltes
1: Bona
0: gràcies.
1: Estrena, demà.
0: Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
4: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
5: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
4: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
5: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
4: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
5: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.

0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
2: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Mira, Esther, avui ha passat allò que ens agrada tant. Les 10 i 10, eh? Tornem.
4: Després d'aquesta... Sembla que ho fem expressament. I no ho fem expressament, eh?
3: I no, però de vegades passa que després d'aquesta petita pausa publicitària doncs aterrem aquestes hores rodones que ens agrada dir. Hem entrat, doncs, a la nostra tercera i última hora de programa. Avui divendres, últim programa del mes, 29 de maig. Per si algú de vosaltres s'acaba d'incorporar o ens ha sintonitzat ara mateix al cotxe o allà on sigueu, bon dia, esperem que estigueu tenint un bon matí i nosaltres encara us acompanyarem fins les 11.
4: De fet, quan comentàvem el tema de la temperatura, de si fa calor o no fa calor, com ho estan vivint els oients, ens ha escrit en Francesc Rochelle, que deia que a l'ombra, en aquell moment, a la primera hora de programa, estaven a 23 graus.
3: Déu-n'hi-do quin dia que tenim per davant, eh?
4: Déu-n'hi-do. En aquesta tercera hora continuarem amb música, evidentment, i quan siguin més o menys 2:15 d'11, serà quan tindrem el nostre poeta de guàrdia, que és l'Amat Baró.
3: Perfecte, doncs així ho farem. I ara ens quedem amb una peça que s'acaba de publicar i que ens arriba de la mà del clarinetista i compositor Eduardo Betes, clarinetista nascut a Paiporta, format entre València i Graz i que ara mateix està establert a Barcelona com a membre també de la banda municipal de la ciutat. Amb músics precisament d'aquesta formació ha donat forma al seu nou enregistrament que s'avança amb el single, aquesta cançó, aquesta peça que ja tenim a punt avui. La llegenda del Comte Arnau. És un plaer compartir-la amb tots vosaltres, amb músics doncs, de la banda municipal de Barcelona i la direcció de Ximo Tarín Micó.

La condemna al foc etern i al cavall del comte Arnau renillant en la constitució d'un mite. Sentíem La llegenda del comte Arnau, aquesta obra d'Eduardo Betes, interpretada per músics de la banda municipal de Barcelona sota la direcció de Ximo Tarín Micó i que tot just s'acaba de publicar aquesta setmana. I ja sabeu que per aquí, com som molt de contrastos, passarem de tota aquesta agrupació simfònica a un trio de cordes, violí, viola i violoncel, el Black Oak Ensemble, per ser més exacte, amb un fragment de música francesa de principis del segle XX, La Forlana, de la suite de trio de Gustave Samazouille. Eficàcia expressiva que sorprèn.

Doncs com no tot han de ser descobertes a la vida, ens hem quedat ben arrasadets a la zona de confort amb aquest vals de la Bella Dorment de Piotr Ilitx Txaikovski, música amable i fantasiosa que interpretava una orquestra doncs, ben avesada a aquests ritmes ternaris com és la Simfònica de Viena, que aquí estava dirigida per Willy Boskovsky, que va dirigir, per cert, el cèlebre concert d'any nou fins en 25 ocasions, déu-n'hi-do. I d'aquesta tradició i aquest cànon doncs, passem ara als marges gràcies a la música de cambra de la polonesa Grażyna Bacewicz. Des del seu quartet de corda número 4, recuperem el tercer moviment, un allegro giocoso, que interpreta el quartet Karski.

0: Doncs quan ens acostem ja al darrer tram del programa sentim de fons aquest moviment, el comiat de la Cançó de la Terra de Gustav Mahler, i d'aquesta manera donem també la benvinguda a l'Amat Baró. Bon dia, Amat.
1: Bon dia, Maria.
0: Doncs per què? Per què has triat aquesta peça per començar aquesta secció avui?
1: Doncs mira, per posar banda sonora una novetat molt interessant, és una novetat editorial, que es titula Contes de la dinastia Tang, un recull d'alguns dels relats més feliços de la literatura xinesa d'aquella època tan lluminosa, que s'estén entre els segles 7 i 10, que diríem nosaltres.
0: Uh-huh. I es tracta d'una traducció directa del xinès?
1: Doncs precisament, és obra de Li Yongwang, xinesa de Dalian, llicenciada en llengua i literatura hispànica a Xangai, i doctora en fonologia catalana que viu a Catalunya des del 14. Uh-huh. I a banda d'estudis i traduccions, doncs ara ha creat l'editorial Excèntric, el catàleg de la qual pertany aquest recull que presentem o de què parlem. La traducció doncs va a càrrec seu, però també de Didac Massip, que és pintor i, a més, és expert en cultura i llengua xineses.
2: Uh-huh. Bon dia, Amat.
1: Bon dia,
2: Esther. Per això rememorem obres com aquesta amb què hem començat, El cant de la terra, de Gustav Mahler. Una sinfonia per a contralt, tenor i orquestra inspirada en la poesia de la mateixa dinastia Tang.
1: Efectivament. El compositor bohemi aquí fa allò una feina entre el lied, potser, i la sinfonia, amb quatre poetes d'aquella època, que són Li Po, Shangxi, Meng Yan i Wang Wei.
2: I se sap com va néixer l'interès de Gustav Mahler per la poesia xinesa?
1: Va ser a través d'una antologia que circulava en aquell temps en alemany amb molta fortuna. La flauta xinesa es titulava. Uh-huh. I Mahler se sap que en quedà del tot enamorat.
0: Uh-huh. I què penses que té la poesia xinesa que va captivar tant a Mahler?
1: Doncs mira, Maria, si us sembla bé, el que podem fer és llegir un dels poemes que va musicar, i així mirem d'esbrenar-ho juntetes.
2: Això ja saps que sempre ens sembla molt bé, eh?
0: Sí, ens agrada. Bona idea.
1: Mira, podem llegir el primer de la peça, que és Der Trinkeni in Frühling, de Li Po, d'acord? Que és el poeta més cèlebre d'aquesta dinastia. D'acord? El llegirem en la versió que em va publicar Josep Carné als anys 30 i que titula La vida i el vi. D'acord? Som-hi. Diu així. Li Po, en paraules de Carné, diu: sé que és un somni la vida entera. Tràfic, pensades, fugiu d'aquí. Embriagar-se, la gran carrera. Jaure tot el dia sota l'ombrí. Quan em desperto, miro la prada. Les flors estotgen un cant novell. Dic, és la posta? Potser és l'albada? És primavera, xiule l'ocell. Corprèn aquella bellesa, falta la lluna, de cor manyac. La cantaria fins que fos alta, i bec, i encara rodo embriac. Què? Com ho veieu?
0: Què?
1: Que devia atrapar Mahler.
0: Què hem de dir? Ostres, doncs...
2: Moltes coses, no?
0: Potser
2: aquí hi ha
0: aquesta imatge, aquestes imatges de la natura, no? Tan estàtiques, però alhora el contrast amb aquest poeta que va ben vi i que s'entrega a tot això. No sé. Què ens en dius tu?
1: Jo us dic el mateix que vosaltres.
2: I aquesta relació, aquest diàleg, entre l'Orient i l'Occident que estableix el compositor, és una troballa seva? O potser ja en circulava l'interès?
1: Efectivament, Mahler hereta una pulsió que circulava per Europa des de fa ben bé un segle. Potser podríem dir que va tenir l'origen en el llibre de Goethe, Divan Occidental Oriental. És de 1827. La peça de Mahler és de 1909. Aquest llibre de Goethe, el Divan Occidental Oriental, recrea motius, patrons, pensaments de l'Orient llunyà. Podem també llegir-ne un, en concret el Ginkgo Biloba, de títol molt oriental, oi?
2: Sí.
1: I el recitarem en la traducció que Manuel Carbonell va fer per a Desiara. I diu el següent: la fulla d'aquest arbre, d'Orient vingut i arrecerat al meu jardí, permet assaborir un secret juí que és delitós per aquell que hi entén. És un ésser vivent que s'ha cindit en dos? Són dos que han escollit que se'ls vegi com un? Per treure'n l'entrellat, n'he trobat la clau justa. No sents en els meus cants que sóc doble i sóc un? I veieu aquí l'orientalisme o què?
0: Home, sí, sí, i no sabria com definir-ho, també t'ho dic, però vaja.
1: Sí, no? Aquí, aquesta dualitat, aquest interès per la dualitat que és pròpia ja del taoisme, eh? Aquesta filosofia molt més lliure que no pas el confucianisme posterior. Però a part de Goethe, o qui sap si a partir d'ell, el romanticisme alemany hi té molt a veure amb l'interès per l'Àsia, que s'escampa per Europa al segle XIX. Mira, els relats de Ludwig Tieck, que és un escriptor ara potser una mica oblidat, però que va ser un fenomen a tota Europa amb el romanticisme, jo penso que conreen aquesta mateixa fantasia entre transcendent i irracional, que també es present en els contes traduïts per Li Yung Wang. Em refereixo a la presència del fantàstic entre allò que és més quotidià. I mireu, de fet, entre els contes d'aquesta dinastia Tang de fa més de 1000 anys i aquests romàntics, hi ha una altra similitud, que és el munt de poemes que inclouen. I, no sé, jo també hi veig certes similituds. Per exemple, si llegim de Ludwig Tieck un poema que hi ha al principi d'Egbert el Ros, que va ser un relat que va fer molta fortuna, que diu així: del bosc, la soledat, quina alegria em dóna! Avui o demà tant se me'n dóna o en tota l'eternitat. Oh, quina alegria em dóna, del bosc, la soledat. I ara, aquest poema del conte Xu Yongfeng, el flautista, d'aquests contes amb què hem començat el programa, diu una cosa, bé, que s'hi assimila de to, no? Diu una cosa així: què és el que sota de l'arbre irradia? Discret de paraula, és el meu bon amic. Tant de bo conversem fins al migdia. Morint la boira, trobarem un tresor antic. I, de fet, aquests versos, Maria i Esther, Esther i Maria, en el conte és precisament Lipo que els escriu amb un pinzell al pit d'un nadó, que serà el futur flautista protagonista del relat.
2: Si estirem aquest fil de l'interès germànic per l'orientalisme, podríem recordar el projecte d'òpera sobre el Buda que va començar Wagner, tot i que no el va arribar a acabar.
1: Sí, sí, efectivament, i un devot de Schopenhauer, com era Nietzsche, per Zoroastre, no? De fet, en aquella època hi havia un tractat que va fer també molta fortuna i que al qual al·ludeixen

0: moltes vegades tant Nietzsche com Wagner, que és la història dels mites del món asiàtic. De 1807, Josep Gorres el va publicar en Alemanya.
1: I, clar, per tant, Schopenhauer, que era com el filòsof

0: una relació entre la filosofia oriental i la Xina i les obres europees que s'escampen en aquella època. Fins i tot, no ho sé, el Siddhartha, de Hermann Hesse, és una al·lusió absoluta d'aquest moment. Seguim endavant amb més música.
1: Sí, sí.

0: Aquí sí que ens ubiquem, eh? Aquí som a Turandot, música de Giacomo Puccini. I, per cert, ens deies, Amat, que està inspirada també en una cançó popular xinesa, que ha estat una de tan coneguda. A Catalunya ha tingut impacte i difusió la poesia xinesa?
1: Doncs déu-n'hi-do, eh? Si les coses van començar a Alemanya, França, Anglaterra, doncs evidentment a Catalunya també va arribar. I, per exemple, des que Josep Maria López Picó va publicar el 1922 Estampes xineses, després va tindre molta continuïtat, han fet versions i recreacions d'aquests poetes, Apel·les Mestres, Maria Manent, com hem dit, Carné, Sagarra, Palau i Fabre, Joan Ferrater, entre molts d'altres. Podríem dir, potser, que el camí culmine amb la primera antologia de poesia xinesa traduïda directament del xinès, o com a mínim, que em perdoni l'oient al·ludit, que a mi em consti, és Pedra i Pinzell, publicat a l'editorial Alfa per Manel Oller, que és segurament el màxim especialista que hi ha en cultura xinesa, en català.
2: Amat?
1: Sí? Hola, sí. Bon dia.
2: No, pensàvem que t'havíem perdut.
0: Aquí seguim.
2: Sí, parlaves d'aquesta primera antologia de la de poesia xinesa traduïda directament del xinès, no?
1: Sí, és clar, en un món globalitzat, no?, amb gent de tot arreu i per tot arreu, això obre una època plena de possibilitats, no?
2: Que va acabar per començar-ne una altra de recull, que és el que ens has portat tu avui, no?
1: Sí, exacte.
2: Recitem una altra poesia d'aquest recull?
1: Recitem una poesia ara de una altra vegada de Josep Carné, per veure doncs aquest impacte que ha tingut la poesia xinesa també en català. Es tracta d'un altre dels grans poetes d'aquella època de la dinastia Tang, que és Tu Fu. I es titula, adequat per al vostre, nostre programa, Un cant. I diu així: un cant allà baix, un pobre que rode, i si canta un vell que tentines fa, i sols conegué dissorts i mancances, perquè els qui teniu velles recordances goseu gemegar.
0: M'agrada que obri la porta a la reflexió, eh? A més, la poesia xinesa té aquest amor a la vida, diguéssim, no? Que no es deixa valtir per les contrarietats.
1: Sí, és una gran ensenyança, eh? Això també ho podríem trobar en aquest poema, precisament traduït per Manuel Oller, de Tao Yuanming, i que diu una cosa més o menys similar. Visc just enmig dels tràfecs humans i no em torben cavalls ni carruatges. Si em demanessis com pot ser això possible, et diré que és el cor que sap com se n'allunya. En tot això hi ha la veritat d'una certesa, però no em facis dir quina. N'he oblidat les paraules.
2: Hi ha un sentir que és més enllà de la parla, eh? I, per tant, de la lògica, i és el que ens ha de guiar al viure.
1: Efectivament, eh? I per això no ens hem d'oblidar d'embriagar-nos, com diia Baudelaire, de virtut, de poesia, o de vi. De vi, que és un dels temes també que conrea la poesia xinesa d'aquesta època tan lliure com va ser la de la dinastia Tang. I aquí, retornant a Manel Oller, llegirem Lluna del riu.

0: Diu Xi, de Xin Qiji. I diu així: busco el riure en la borratxera. No té cap sentit esforçar-se en la tristor. Ara m'adono que en els llibres antics no hi ha res que vagi enlloc. A nit anava tan torrat pel passeig que vaig ensopegar amb un pi. Que em veus gaire perjudicat, li vaig dir. Em va semblar que volia aguantar-me. El vaig empènyer cridant: fot el camp d'aquí.
1: Quina escena, eh? Aquí tots en el context de la dinastia Tang, dels poemes de fa mil anys, i ens trobem en una escena que l'hem vist o presenciat, jo crec, més d'algun cop.
2: Més d'una vegada.
0: Sí, perquè eren gent que vivien en una època lliure, però, i això precisament els permetia de denunciar els mals i apartar-se'n, no? I reivindicar una vida aïllada a favor de... Vaja... De la bellesa, no? Uh-huh. És a dir, això no vol dir que el mal no hi existís ni la corrupció, no? Però, doncs mira, són aquelles èpoques en què circula alguna coseta, no? Sí, i això, ens exhorten a endur-nos pels plaers físics i espirituals, no? I a caçar aquesta joia total que ens lliga amb aquell no sé què que dia J.B. Foix. Molt misteriós, però molt bèstia. Conrear allò més humil, però obtenir allò més brillant. Una altra dualitat.
1: Va de dualitats, ja ho veig.
2: Sí, sí, sí.
0: Així que res, gràcies a Li Yongwang, a Didac Massip, a Manel Oller i a tots els que fan aquest esforç per atensar-nos aquesta plaent saviesa antiga que ens ajuda a no deixar de riure malgrat totes les cases en flames que die Bertolt Brecht, també al·ludint amb una paràbola oriental.
1: Mm-hmm. Jo crec que per ser secció de divendres és d'allò més escaient, eh?
0: Sí, no? Que sí, per encetar el cap de setmana, deixant-nos portar enmig d'aquesta calor, apagar el pensament, i ara ens podem acomiadar, una altra vegada amb Lipó, ara traduït per Marià Manent, amb un poema que va traduir com a Petita Festa, el 27, 1927, però que Toti Soler, el 1969, van registrar amb la seva guitarra d'aires de Bach i l'acompanyament de l'Orquestra de Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Doncs amb això ens quedem. Amat, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat avui a aquesta branca de la poesia.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Gràcies i bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Adéu-siau.

0: Doncs mira, no ens esperàvem avui que vam tot i soler. La
1: doncs
0: veritat,
1: mira,
0: la setmana s'acaba així.
1: I ell, que és oient de Catalunya Música, a veure si ens està sentint.
0: Una altra sorpresa, potser. Doncs acabem aquí la nostra edició de divendres, acabem el mes de maig i dilluns i tornarem.
1: Doncs sí, amb més coses, amb la col·laboració d'en Jordi Cornudella, compositor, i també amb la conversa que arribarà a la segona hora amb Ivan Bravo, il·lustrador, dissenyador gràfic i muralista.
0: Doncs de ben segur que serà un programa interessant i sorprenent. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.
1: Dilluns, bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Adeu.
1: Adeu.

Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigit

0: per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori. I, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
0: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Tiana per sentir un dels concerts del Festival Tiana Antica en l'edició del 25è aniversari, és a dir, la del 2025. El concert que sentirem el va gravar Catalunya Música el mes de juny i és l'actuació del conjunt vocal Quinta Essència. És un conjunt amb qui recorrerem la música esplèndida del Renaixement hispànic. En un concert que porta per títol Del cel a la terra. És un títol que resumeix la idea artística del concert, que és, de fet, un recorregut entre la música espiritual i la música humana, podríem dir més terrenal. La primera part va estar dedicada, per exemple, a la polifonia sacra de Tomàs Lluís de Victòria, a la música també de Palestrina, i després la segona part és cançó profana a partir de textos del segle d'or. Doncs tot això és el que sentirem des d'ara mateix amb el conjunt Quinta Essència, que comença el concert interpretant el motet Ave Maris Stella. És música de Tomàs Lluís de Victòria. Amb ell comença el concert d'avui a Catalunya Música.

Aquest concert d'avui ha començat amb un himne marià medieval dedicat a la Verge Maria, Ave Maris, Stella, música, de Tomàs Lluís de Victòria. És el motet que ha interpretat el conjunt Quinta Essència, és a dir, Èlia Casanova, soprano, Hugo Bolívar, contratenor, Albert Riera, tenor i Pablo Acosta, baix. Són els intèrprets que sentim avui des d'aquest concert que comença amb la música de Tomàs Lluís de Victòria, que és segurament un dels compositors més destacats del Renaixement hispànic. Va néixer l'any 1548 i va morir l'any 1611. I ara, a partir del mateix himne Ave Maris Stella, el que sentirem són uns fragments de la missa que porta aquest nom. És música de Tomàs Lluís de Victòria. Sentirem el Kyrie, el Sanctus Benedictus i l'Agnus Dei de la missa Ave Maris Stella, tal com la interpreta el conjunt Quinta Essència.

El conjunt vocal Quinta Essentia ha interpretat uns fragments de la missa Ave Maris Stella, el Kyrie Sanctus Benedictus i Agnus Dei, música de Tomàs Lluís de Victòria, que va néixer a Àvila l'any 1548, que cap al 1565, és a dir, a la dècada dels 60 del segle XVI, se'n va anar cap a Roma. Va coincidir amb tot l'ambient de la contrarreforma catòlica. El 1587 va tornar cap a Madrid, i és on va morir l'any 1611. Doncs Tomàs Lluís de Victòria és el compositor amb qui ha començat aquest concert d'avui, aquest concert que porta per títol Del cel a la terra, aquest concert que ens porta fins al Festival Tiana Antica del 2025. La gravació és del mes de juny, és de Catalunya Música i encara hi continua. Uns minuts més amb la música de Tomàs Lluís de Victòria, amb un motet breu, Ave Maria, qui interpreta el conjunt Quinta Essentia.

Aquesta és l'última obra de Tomàs Lluís de Victòria que es va sentir al concert que us oferim avui. Concert del conjunt Quinta Essència que ha interpretat el motet Ave Maria. Música preciosa del compositor nascut a Àvila l'any 1549 que ara ens porta encara cap a un altre fragment de música sacra, música feta per un dels principals músics de la Contrarreforma, Giovanni Pierluigi da Palestrina, que va néixer abans que Victòria. Ell és un home de ple segle XVI. Palestrina va viure del 1525 a l'any 1594. Sovint l'obra de Palestrina es considera la culminació de la polifonia sacra del Renaixement. Palestrina havia estat cantor a la Capella Sixtina, al Vaticà, i entre les seues obres hi ha aquest motet, que ara hi interpreta el conjunt Quinta Essència i amb el qual continuem el concert d'avui, Alma Redemptoris Mater, música de Palestrina.

Música del gran compositor de la Contrarreforma, música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, música, per tant, de ple segle XVI, que és quan va viure aquest compositor italià, fins l'any 1594. El conjunt Quinta Essència ha interpretat el motet Alma Redemptoris Mater da Palestrina. És el moment en què el concert fa un tomb. Ens n'anem del cel cap a la terra. És el títol del concert que us oferim avui. Us ho dèiem abans, és la distinció entre la música litúrgica, música mariana, contemplativa, la que hem sentit fins ara i representada per Tomàs Lluís de Victòria i Palestrina, i ara ens n'anem cap a la terra, cap a les passions humanes i amoroses, i ho farem amb compositors essencials del segle d'or. Per exemple, Pedro Guerrero, segurament no tan conegut com el seu germà Francisco, són sevillans, els germans Guerrero són figures essencials de la música sacra hispana. De Pedro Guerrero en sentirem ara un madrigal a partir de text de Garcilaso de la Vega, o Más dura que mármol. Després arribarà la música de Fray Juan Díaz, que escriurà també a partir de Garcilaso de la Vega, Quien me dijera Elisa vida mía. És un altre madrigal que enllaçarem amb el villancet, ara sí, de Francisco Guerrero, el germà petit de Pedro Guerrero. D'ell en sentirem el villancet a partir de Lope de Vega, Si tus penas no pruebo. Són tres peces del ple renaixement hispànic, Pedro Guerrero, Fray Juan Díaz i Francisco Guerrero, que interprete el conjunt vocal Quinta Essència.

Amb el conjunt Quinta Essència estem recorrent el que és el renaixement hispànic, música fantàstica, música preciosa d'aquell moment. Ara hem sentit Pedro Guerrero, Fray Juan Díaz i Francisco Guerrero, és a dir, els germans Guerrero fan com de parèntesi a la música de Fray Juan Díaz que hem sentit a partir de Garcilaso de la Vega. Hem començat aquest bloc amb Pedro Guerrero, que és el germà gran de Francisco, segurament menys conegut, però amb qui Francisco va començar a fer música. De Pedro Guerrero i també, a partir de Garcilaso de la Vega, n'hem sentit el madrigal o Más dura que mármol. Després ha arribat la música de Fray Juan Díaz, Quien me dijera Elisa vida mía, un madrigal a partir de text de Garcilaso de la Vega. I finalment, a partir de Lope de Vega, hem sentit Si tus penas no pruebo, un villancet de Francisco Guerrero, que és un compositor capaç de fer música religiosa sublim i que té una habilitat extraordinària també per a la música profana, la que estem sentint en aquesta segona part del concert que us oferim avui, el concert que porta per títol Del cel a la terra, el concert que va fer el conjunt Quinta Essència al Festival Tiana Antica el juny del 2025. Continuem, ara és amb Antonio Cebrián, que a partir de Garci Sánchez de Badajoz, un extremeny establert a Sevilla, va viure de finals del segle XV i fins a primers del segle XVI, doncs a partir de text de Garci Sánchez de Badajoz, Antonio Cebrián va escriure el villancet Làgrimes de mi consuelo. I després sentirem música anònima del segle XVI, música que forma part del cançoner de Medinaceli, Hermosa Catalina. Són les dues peces més d'aquest esplendorós renaixement hispànic que ara interpreta el conjunt Quinta Essència.

Hem sentit primer música d'Antonio Cebrián, un compositor de ple segle XVI, el Villancet, Làgrimes de mi consuelo, a partir de text de Garci Sánchez de Badajoz. Després hem sentit música anònima del segle XVI, Hermosa Catalina, un text atribuït a Lope de Vega. I la versió és a càrrec del conjunt Quinta Essència. Els estem sentint des de l'actuació que van fer el juny del 2025 dins del mar del festival Tiana Antica. I sentim Quinta Essència, que el 2019 va fer el seu primer projecte discogràfic dedicat tot als madrigals de Luca Marenzio. Va gravar també amb la Capella de Ministres el programa Germanies i el 2023 va publicar El sentir de mi sentido, que és un disc dedicat a la música i a la poesia amorosa del segle d'or, la música que estem sentint en aquesta segona part del concert. Ara, per exemple, arribarà Ginés de Morata. Però abans acabarem de fer aquest recorregut per la discografia del conjunt que sentim avui, el conjunt Quinta Essència, que també ha gravat la banda sonora de la pel·lícula de la directora Paula Ortiz, Teresa, i també Maria Magdalena, que és el tercer disc dedicat a la música sacra a l'entorn de la figura de Maria Magdalena. Doncs el conjunt Quinta Essència és el que continuem sentint ara. Èlia Casanova, soprano, Hugo Bolívar, contratenor, Albert Riera, tenor i Pablo Acosta, baix. Interpreten de Ginés de Morata primer un poema espiritual anònim, Ojos que ja no veis. I després, forma part del cançonet de Medinaceli, i sentirem Aquí me declaró, música del segle XVI, música de Ginés de Morata, en les veus del conjunt Quinta Essència.

Música de Ginés de Morata, música del segle XVI, amb sentit Ojos que ya no veis i Aquí me declaró. És música que ha interpretat el conjunt vocal Quinta Essència, que és el que sentim avui. Des del programa titulat Del cel a la terra, és aquest programa de concert que durant la primera part ens ha ofert música litúrgica mariana, és a dir, hem estat al cel i ara som a la terra tocant les passions humanes amb la música, entre altres, de Pedro i Francisco Guerrero, d'Antonio Cebrián, Ginés de Morata i ara l'últim compositor d'aquest concert d'avui, de qui en sentirem quatre peces que enllaçarem. És Juan Vázquez, un compositor que va viure fins al 1560, un compositor de Badajoz que va morir a Sevilla, un compositor de l'escola andalusa, amb Guerrero o Morales. D'ell en sentim Si no os hubiera mirado, o dulce contemplación, ¿qué sentís, corazón mío? I Por vida de mis ojos, música de Juan Vázquez per cloure aquest concert d'avui que forma part del Festival Tiana Antica, el concert del conjunt Quinta Essència.

0: El concert d'avui que ens ha portat a ple segle XVI, que ens ha permès de sentir la música preciosa del Renaixement, s'acaba amb Juan Vázquez, el compositor que va viure del 1500 al 1560. D'ell n'hem sentit Si no os hubiera mirado, qué dulce contemplación que sentís, corazón mío, y por vida de mis ojos. Música de Vázquez que ha interpretat el conjunt vocal Quinta Essència. Elia Casanova, soprano, Hugo Bolívar, contratenor, Albert Riera, tenor, i Pablo Acosta, baix. Aquests quatre cantants que ens han permès de recórrer l'esplendorós segle XVI, en una primera part dedicada a la música religiosa, a la música sacra, música de Tomàs Lluís de Victòria i Giovanni Pierluigi da Palestrina, del cel. Després ha manat a la terra amb Pedro Guerrero, amb Fray Juan Díaz, amb Francisco Guerrero, Antonio Cebrián, Ginés de Morata i Juan Vázquez, que és qui posa el punt final a aquest concert que portava per títol Del cel a la terra. El concert que va fer el conjunt Quinta Essència al Festival Tiana Antica el juny del 2025. És el concert que va gravar Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parle. Montse Aguilera, com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Anton Bruckner i el quintet de corda en fa major, la versió del Fine Arts Quartet amb Gil Sharon, viola.

0: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
1: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
0: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem. I això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
3: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts a l'últim programa d'aquesta setmana tan contemporània, tan experimental i, per què no dir-ho, tan diferent a les que fem habitualment en aquest programa.
2: Doncs sí, i és que si la setmana va d'un compositor contemporani, experimental i diferent, doncs clar, no tenim un altre que escoltar música diferent. Però sempre és interessant, Albert, descobrir sí. Mons sonors i, escolta'm, amb Gheorghe Ligeti, els mons sonors es converteixen en universos sonors.
1: Sí, i malgrat tot, podríem etiquetar-lo de neoclàssic, a Ligeti.
2: Home, ara t'has passat d'una mica de frenada, no?
1: És que tu ets molt carca, clar, i no ho veus.
2: Clar, sí, sí. No, i jo ja sé que a vosaltres, els periodistes, us encanta etiquetar, però, home, dic que Ligeti és neoclàssic.
1: A veure, un moment. Reflexionem-hi una mica, Pedro.
2: A veure.
1: Hem escoltat quartets de corda? Concerts per solistes?
2: Sí, sí. No.

0: És veritat, i fixa't, encara no hem parlat de la seva òpera.
1: Has dit què? Què acabes de dir?
0: He dit òpera.
1: Doncs va, anem començant, que fem tard.
2: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Al principi ha començat dient dies, ire, dies, ilas, olvet seclum... no ho sé, encara que us ho penseu, no. Això no és cap missa de Rèquiem.
1: Vols dir que s'ho pensava molta gent, que això és una missa de Rèquiem?
0: Perdona, sentir dies ire, doncs...
1: perquè ets mossèn Pardo i una mica hi vas de cap,
0: no,
1: però...
0: Exacte, no, no. En tot cas, no és cap missa ni cap oratori de Ligeti, sinó que aquesta música forma part de la seva òpera Le Grand Macabre, que en bona part doncs, serà la protagonista d'avui.
1: Una obra, crec que ho he comentat llarg de la setmana, no? que ja fa uns quants anys que ens movem pel Liceu, recordarem especialment per aquesta meravellosa producció que va signar l'Àlex Oller amb escenografia d'Alfons Flores, que és aquests títols, així amb total honestedat, que en versió concert jo crec que ha de ser bastant difícil de digerir, però clar, quan tens una producció tan potent com aquesta, esdevé molt més interessant perquè saben traduir en imatges...
0: I tant.
1: Perquè, a més, la proposta escènica de l'Àlex i que va per aquest telegram macabre és també molt trencadora i crec que s'ha ve molt amb la visió de Ligeti. I jo, a més, hi ha una anècdota afegida, perquè tot es basava en una gran figura d'una nina gegant, basada en aquest cas en una persona que és Claudi Schneider, que és una cantant catalana, que és també arquitecta, que col·laborava molt amb en Carles... Sorria el nom ara. Compositor català... molt innovador.
0: Carles Santos.
1: Carles Santos, exacte, la seva musa Carles Santos. Doncs bé, que la vaig conèixer per casualitat en uns jurats dels Premis Sant Jordi de Cinema, que vaig estar de jurat amb ella, i... Ara, mira, aquesta em sona d'alguna cosa, no sé ben bé de què, i va ser ella qui m'ho va dir. Tu has vist La Gran Macabra? Doncs era jo. Doncs és curiós també aquest impacte que pot tenir. I és que al capítol anterior ens vam quedar amb les obres que havia compost que va a finals de dècada dels 60 i encara entre el 69 i el 70 Ligeti es va atrevir amb un concert de cambra, per tant, veus, Pedro, només un argument més per dir que Ligeti era neoclàssic, però sempre traslladat a l'experimentació musical.
0: Sí, és veritat, amb aquest concert superposa diverses capes, processos i tipus de moviment que poden desenvolupar-se simultàniament en plans diferents. Tot i que les freqüents indicacions de senza tempo, no? Els intèrprets doncs, no tenen, podríem dir, una llibertat rítmica lineal, perquè el compositor manté un control molt estricte de la textura en cada moment. I aquí justament la forma, amb aquest concert de cambra, funciona com un mecanisme de precisió.
1: I és que a Ligeti li fascinaven les màquines defectuoses i el món de la tecnologia i l'automatització. I sovint incorpora sorolls mecànics, repetitius, que suggereixen aquesta màquina imperfecta. Poc temps després, el 72 escriuria un doble concert per a flauta, oboè i orquestra.
0: Fixa't, parlant de neoclassicisme.
1: Totalment.
0: Sí, sí. En moltes d'aquestes composicions, podríem dir el que esdevé... El principal paràmetre formal és el timbre, no? Per davant de l'altura i el ritme, una pràctica coneguda com a sonorisme, o sigui, és el so el més important. A partir dels anys 70, Ligeti s'allunya d'aquesta tendència i comença a centrar-se més justament amb el ritme, no? Obres com Continuum, de l'any 68, Clocks and Clouds, del 73, són anteriors al seu contacte amb la música de Steve Reich i Terry Riley, que va conèixer l'any 72. La segona peça de les Three Pieces for Two Pianos, titulada Self-Portrait, és a dir, autorretrat amb Reich i Riley, en Chopin in the background, atenció, eh?
1: Vull dir el títol, també.
0: Sí, sí. O sigui, autorretrat amb Reich i Riley, amb Chopin com a rerefons, eh?
1: Sí.
0: Reflecteix aquesta influència, eh? Durant els anys 70, també es va interessar per la música polifònica, per a flautes de la tribu Bandalinda de la República Centreafricana, que va conèixer gràcies a enregistraments d'un dels seus estudiants.
1: Déu-n'hi-do. Doncs bé, amb tot aquest pòsit d'experiència a les espatlles, aquell 72, 1972, arribaria Le Grand Macabre.

0: Aquest gran macabre és una òpera en dos actes, completada entre el 74 i el 77 i revisada per Ligeti el 1996. De fet, és l'única òpera important que va escriure en tota la seva carrera i representa una mena d'experiment teatral i musical inusual dins del repertori operístic del segle XX. L'òpera dura aproximadament 1 hora i 40 minuts i ha estat representada en moltes llengües, com l'alemany original, el suec, a la primera producció, l'anglès, el francès, l'italià, l'hongarès i el danès, amb canvis mínims necessaris per ajustar la música a cada idioma. Que la mètrica no està...
1: I llavors què direm? Que és òpera o musical? No?
0: Potser ni una cosa ni l'altra, eh?
1: Doncs sí, perquè fixa't, tens raó, s'ha classificat moltes vegades l'òpera com a antiòpera.
0: Fixa't, sí.
1: Perquè precisament no segueix les convencions tradicionals del gènere operístic. Però escolta'm, tampoc es burla completament d'elles, eh? En lloc d'això, juga amb les expectatives del públic, barrejant elements seriosos i absurds, un humor grotesc i un sentit de l'absurd que parla tant de la fi del món com de la condició humana.
0: Ligeti va escriure aquest gran macabre juntament amb el suec Michael Meschke, que havia dirigit el Teatre de Titelles d'Estocolm. El llibret es basa lliurement en una peça teatral del 34, que és la balada del gran macabre de l'autor belga Michael de Gelderode. I aquesta peça tracta sobre la mort personificada i la reacció de la gent davant l'anunci de l'apocalipsi amb un estil, com dèiem, grotesc i satíric.
1: I satíric, exacte, sí, sí. De fet, Ligeti i Meschke van adaptar per portar-la a l'escenari operístic, escrivint els textos i reconfigurant part de l'obra original per crear una estructura dramàtica que encaixés amb la música i amb el llenguatge operístic, evidentment. Al principi el text es va escriure en alemany, sota el títol Der große Macabre, però per a la representació inicial a Suècia doncs es va decidir traduir-se al suec i es va mantenir el títol francès, Le Grand Macabre, que s'ha convertit, de fet, en el nom habitual de l'òpera.

0: Quasi, quasi Albert, que la podries cantar tu, eh?
1: Oh, yes!
2: Mira, tots són reptes a la vida.
0: Podria dir que has debutat com a cantant dient oh, yes!
2: No m'hi veig, no m'hi veig. L'estrena d'aquest gran macabre va ser el 12 d'abril del 78 al Teatre Reial de l'Òpera d'Estocolm. Des d'aleshores, l'òpera ha estat representada en diverses ciutats del món, més de 30 produccions, ja de fet més de 30 produccions documentades, i ha esdevingut una obra destacada en la literatura operística contemporània.
0: Sí, com deies abans, el 1996 Ligeti va fer una revisió important de l'obra. De fet, va eliminar algunes parts i va musicalitzar fragments que abans eren parlats i, de fet, va reorganitzar diverses escenes precisament per reforçar l'estructura dramàtica i musical. I aquesta versió revisada es va estrenar al Festival de Salzburg el 28 de juliol del 97 i, de fet, ha acabat esdevenint la versió estàndard que gairebé totes les produccions utilitzen avui.
2: Tot i això, la relació de Ligeti amb algunes produccions no sempre va ser fàcil, perquè el compositor es va mostrar frustrat per certes interpretacions escèniques que, segons ell, explicaven massa explícitament el significat d'aquesta obra, especialment quan es van fer comparacions directes amb tragèdies reals, com, per exemple, l'accident de Txernòbil.
0: Sí, és veritat. Mm. I és que una de les característiques més importants de Le Grand Macabre és precisament l'estil musical eclèctic i irònic que utilitza Ligeti. A diferència d'algunes de les seves obres més abstractes i avantguardistes dels anys 60, aquí incorpora referències a diferents períodes de la música,

0: i tot incloent fragments i al·lusions que recorden, atenció, compositors clàssics com Monteverdi, Rossini o Verdi.
1: Recorden amb certa distància,
0: sí, evidentment, sí, sí, però bueno, és una referència.
1: Sí, sí.
0: Aquest ús del pastitxe i cita musical crea un collage sonor que oscil·la, podríem dir, entre el grotesc, el còmic, però per què no dir-ho també, el dramàtic, no?
1: De fet, és una composició molt poc lineal perquè la música està plena de contrastos, sí, de moments intensament vibrants i d'altres carregats d'ironia i humor i molt despullats musicalment parlant, no? Uh-huh. La combinació d'elements moderns amb referències històriques fa que l'obra sigui difícil de classificar amb una sola etiqueta, no?, amb una sola categoria estilística, però la seva originalitat i varietat precisament són part essencial del seu atractiu.

0: だ。さあ、アイ！ペダクラ、ラララ、トランペット！
1: バババ、ベルズ？
0: That bony face！
2: Pel que fa a l'argument, doncs, de la Gran Macabra, esclar, connecta perfectament amb la música que estem escoltant de fons. És un argument surrealista, satíric i ple de personatges excèntrics, gairebé caricatures, no?, de l'ésser humà, perquè la història se situa en un país imaginari, Brockeland, que és un lloc caòtic i estrafolari on tot sembla a punt de desaparèixer amb l'apocalipsi. El personatge central és Necrozar, un ésser que afirma ser la mort mateixa i que arriba amb la intenció d'anunciar i portar la fi del món. La seva presència i les seves declaracions generen, al final, situacions absurdes i còmiques, però també plantegen qüestions sobre la mortalitat i el sentit de la vida.
3: De fet, aquest que escoltem ara era Necrozar, el personatge interpretat per un baríton que és presentat amb un sentit dramàtic tan fort com satíric.
2: Clar.
3: No obstant això, la trama no gira únicament al voltant de Necrozar. Hi ha molts altres personatges, cadascun amb els seus propis comportaments exagerats o ridículs que precisament creen una atmosfera, podríem dir, de carnaval grotesc,
2: sí,
3: no? Dels absurds.
2: Post-expressionista, sí, una, no?, cosa així. Sí. També hi ha escenes centrades, per exemple, en parelles de mans que ignoren la possibilitat d'aquest apocalipsi i continuen amb les seves vides com si no estigués passant absolutament res. Mm. I una sèrie d'interludis que mostren situacions que poden semblar absurdes però que alhora reflecteixen una mirada crítica sobre el comportament humà davant del perill imminent.
3: A mesura que l'òpera avança, aquestes situacions paral·leles i sovint estranyes es combinen per explorar temes com la naturalesa de la mort, la por, l'absurditat de la societat i la relació també entre ordre i caos. Tot això es filtra a través d'un prisma satíric que no evita moments grotescos o fins i tot, atenció, escatològics. Mm-hmm. Però que al mateix temps, doncs, convida a la reflexió, al cap i a la fi, sobre la fragilitat de la vida humana.

0: L'orquestració de Le Grand Macabre és una de les més sorprenents i àmplies de l'òpera moderna. Ligeti va utilitzar una gran varietat d'instruments, sobretot de percussió, eh? Aquesta secció de percussió que inclou gegant amb instruments sí. inusuals, eh? I objectes quotidians, com ara podíem escoltar, eh? Vull dir, qualsevol cosa que faci soroll, allà està.
1: Jo recordo quan es va fer al Liceu anar a mirar el fossar i realment era sorprenent perquè no semblava un fossar d'un teatre d'òpera.
0: Exacte, no?
1: Semblava més aviat un taller gairebé, no?
0: Sí, sí, sí. Aquesta combinació crea una paleta sonora que pot anar des de moments delicats i subtils fins a explosions sonores salvatges i imprevisibles.
1: El que deia el Pedro, eh? Entre la percussió trobem des d'estris pocs comuns en una orquestra tradicional com timbals, carrillons, sirenes, trompetes de cotxe...
0: Trompetes de cotxe?
1: Sí, sí, i altres sons efectistes que contribueixen a representar l'ambient estrany i fantàstic de l'òpera. Al final, la música... És a dir, hi ha d'haver aquesta trobada entre el que explica la història i com sona aquesta història. Per tant, calen també aquests sons especials. I aquesta orquestració única no només reforça, per tant, el caràcter teatral de l'obra, sinó que també reflecteix el sentit humorístic i satíric d'aquesta música.
0: De fet, l'òpera comença amb una mena de fanfàrria,
1: sí.
0: Però, clar, quan nosaltres pensem en una fanfàrria, pensem en instruments de vent, no?
1: Ben metall, a tot ben metall. A fons, sí, sí.
0: Doncs aquí és una fanfàrria feta només amb clàxons de cotxes, escolteu-ho.

0: L'obra es podria titular Ronda de Dalt a les 6 del matí.
1: Perfectament, perfectament. No, però...
0: I escolta'm una cosa, és una cosa que ara potser ens sembla com a molt moderna, però el nostre estimat amic George Gershwin, sí, un americà a París, ja inclou claxons de cotxes precisament,
1: sí, sí,
0: per fer veure l'ambient de París. Eh?
1: I a la Rhapsody in Blue, al final, ens recorda, hi ha un moment que ens recorda un tren, que ell mateix va reconèixer que estava inspirat en el so d'un tren. No, però, més enllà d'això, penseu també en l'efecte en el públic, no? Perquè clar, podem aquí enriure'ns-en que hi ha un preludi amb claxons de cotxe. Imagineu-vos, jo recordo quan es va estrenar al Liceu, de cop i volta, sense això, com a espectador, no? Dius, ostres, és una sonoritat absolutament nova, que fins i tot, que en el context que l'escoltes, et costa reconèixer que són claxons de cotxe, no?
0: I
1: això també té un impacte en l'espectador realment interessant. I és que el pitjor que pot passar amb una obra d'art és que no tingui cap mena d'impacte, ni per bé ni per malament,
0: totalment.
1: El que passi desapercebuda. I us asseguro que això no passa desapercebut. De fet, des de la seva estrena, aquest Gran Macabre ha estat una obra que ha cridat l'atenció tant pel seu caràcter inusual com per la seva música absolutament innovadora, com estem escoltant de fons, tot i que evidentment no és una òpera en el sentit tradicional, ni pel seu llenguatge, ni per la seva història, ha aconseguit ser representada, doncs, a grans teatres d'òpera d'arreu del món i ha rebut elogis per la seva originalitat, la seva llibertat creativa i la manera com combina elements seriosos amb elements còmics.
0: Algunes produccions modernes han reinterpretat l'obra en contextos diferents, posant l'èmfasi en aspectes temàtics com la violència, l'absurditat de la societat o la manera com els humans afronten la por a la mort, per exemple, no? Aquestes versions han generat debat, ja que alguns crítics i espectadors troben que certes interpretacions escèniques afegeixen capes de significat que poden distorsionar el que precisament Ligeti volia expressar originalment.
1: I és que Le Grand Macabre és una obra única a la producció de Ligeti i en el conjunt de l'òpera del segle XX. És difícil de classificar, com dèiem, perquè té aquesta combinació d'elements satírics, grotescs, humor absurd, però també reflexions profundes sobre la mort i la vida. I l'orquestració inusual, el seu musical, estil musical eclèctic i l'ús de personatges estrafolaris i situacions absurdes fan que l'òpera sigui memorable, però alhora un repte tant per als intèrprets com per al públic. Tu deies abans fora d'antena, carai, dirigir això, musicalment parlant.
0: Molt difícil.
1: Escènicament per descomptat, però musicalment parlant, és una bogeria. Malgrat això, ha aconseguit, com dèiem, una important presència en el repertori operístic contemporani, demostrant que una obra que trenca amb tots els cànons de la música occidental pot tenir un poderós impacte i seguir viva, encara a dia d'avui, a l'escena musical.

0: Quina música més convencional ara mateix. Sí. Segueix en Ligeti,
1: que carca.
0: Exacte, que carca. Després d'escriure Alegre Macabre, Ligeti va passar per un període, podríem dir, d'incertesa creativa. Li va costar trobar un nou camí estilístic, no em sorprèn perquè es va buidar de bogeries musicals, i durant uns quants anys no va completar cap obra de gran format. A banda de dues peces breus per clavicèmbal, no va acabar cap treball important, fins al trio per a violí, trompa i piano, estrenat el 1982, més de 4 anys després de l'òpera que comentàvem fa un moment. I és que aquesta obra marca l'inici també d'una nova etapa en l'obra de Ligeti.
1: Sí, la música que va escriure durant els anys 80 i 90 continua mostrant una gran fascinació pels ritmes complexos, gairebé mecànics, no? Però amb un llenguatge harmònic doncs, una mica més clar que en etapes anteriors. Si abans utilitzava una escriptura molt cromàtica i densa, ara ja tendeix doncs, a fer servir tríades majors i menors, música una mica més clàssica, podríem dir, d'alguna manera. També comença a experimentar amb sistemes d'afinació alternatius, per exemple, utilitza els harmònics naturals en les parts de trompa, com es pot sentir amb el trio per a trompa, i aplica l'escordatura, aquestes afinacions especials als instruments de corda, com en el concert per a violí. Una altra diferència important és que la majoria de les obres d'aquest període estan dividides en diversos moviments.
0: Neoclàssic total.
1: Sí, sí, a diferència de peces anteriors com Atmosferes o la San Francisco Polyphony, te'n recordes allò que semblava una sala d'assaig de l'orquestra, que eren grans blocs continus.
0: Entre el 85 i el 2001, Ligeti va compondre 3 llibres d'estudis per a piano que sumen 18 peces en total. El primer llibre és del 1985, el segon va ser escrit entre el 88 i el 94 i el tercer entre el 95 i el 2001. Aquest conjunt és una obra, és una de les parts més importants del seu llegat, perquè els estudis veuen de fonts molt diverses. La música del gamelan indonesi, les polirítmies africanes, Bela Bartok, Conlon Nakarow, Trenius Monk, Bill Evans, entre d'altres. El primer llibre va servir en part com a preparació per al concert per a piano, del qual ara està sonant el primer moviment, estem escoltant-lo de fons, ja que comparteix molts elements melòdics i motívics amb aquesta obra.

0: En les últimes dècades de la seva vida, la música de Ligeti es caracteritza sobretot per una complexitat rítmica molt marcada. Tot aquest ritme que trobàvem a faltar, amb Lux Eterna i el Requiem i tot allò, ara...
1: Aquí, el doble
0: aquí
1: marcat,
0: és, exacte. Sí. Ell mateix explicava que aquesta complexitat provenia de dues fonts principals. Atenció! La música romàntica per a piano de Chopin i Schumann...
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. I les músiques tradicionals de l'Àfrica subsahariana.
1: És un còctel Molotov, directament.
0: Molotov, absolutament, sí, sí. Aquesta combinació pot semblar sorprenent, però en el seu cas es tradueix en una escriptura rítmica plena de capes superposades i d'efectes molt vius.
1: L'any 1988 va acabar el concert per a piano, una obra que considerava una declaració del seu credo artístic i volia mostrar la seva independència tant de l'avantguarda tradicional com de les modes postmodernes. De fet, havia començat a esbossar-lo ja el 1980, però no va trobar el camí definitiu fins al 85. A partir d'aquell moment, el treball avança amb molta més fluïdesa i el concert es desenvolupa en context orquestral. Moltes de les idees que havia experimentat en els seus estudis que comentàvem fa un moment.
0: Uns anys més tard, l'any 1993, va completar el concert per a violí, després de 4 anys de feina. Aquesta obra resumeix moltes de les tècniques que havia anat perfeccionant. De fet, hi trobem una passacalla, per exemple, l'ús de la microtonalitat, canvis ràpids de textura, contrastos gairebé còmics, melodies populars hongareses, ritmes de dansa búlgars...

0: i referències a la música medieval i renaixentista. O sigui, aquí està tot, eh?
1: Un aiguabarreig increïble.
0: Tota la història de la música amb una obra.
1: Sí.
0: La part de violí solista, a més, és molt variada. Pot ser dolça i lenta en alguns moments i angular i brillant en d'altres.
1: I és que Ligeti és considerat un dels compositors més innovadors i influents del seu temps, al costat de figures com Boulez, Berio, Stockhausen, Cage, entre d'altres, eh? I per això era necessari que, doncs, aquí en aquest programa, que som clàssics, els homes clàssics, el reivindiquéssim, i per això ara anem a escoltar l'audició.
2: Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Hem arribat al moment de l'audició i per acabar la setmana Ligeti, doncs què millor que el seu concert per a violí, una de les seves darreres composicions, que com dèiem, resumeix totes les tècniques que havia anat perfeccionant al llarg de tota la seva trajectòria musical.
0: El concert per a violí té 5 moviments, preludi, aria, intermezzo, passacaglia i un darrer appassionato agitato molto, I us proposem que l'escolteu doncs, en la versió de Sashko Gavrilov i l'ensemble Intercontemporain dirigits per Pierre Boulez.
1: Doncs som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Aquest era l'enigmàtic final del concert per a violí de Ligeti, que han pogut escoltar en la versió de Sashko Gavrilov i l'ensemble intercontemporain, dirigits per Pierre Boulez, i amb ells ens podem acomiadar fins al proper programa, que serà d'aquí... Bé, dilluns ens escoltarem.
2: Home, i tant.
1: Ens escoltarem, tot i que...
2: Setmana que ve hi som,
1: després d'una setmana tan intensa amb Ligeti, ens hem buidat també, com ell li va passar després de la Gran
2: Macabra.
1: Després de la Gran Macabra, que li va costar trobar el seu camí, ens passa una mica el mateix i la setmana vinent podrem tornar a escoltar la setmana que hem dedicat a grans directors contemporanis.
2: Exacte.
1: La podrem escoltar cada dilluns i divendres a l'una al migdia, aquí, a Catalunya
2: Música. Sí, però un moment, no corris tant, perquè abans recordeu que diumenge a les 10 del matí podreu escoltar el resum de la setmana que ens prepara el nostre tècnic experimental i electroacústic particular, el Pau Blasi.
1: Exacte.
2: I que dilluns a primera hora doncs, ja tindreu tots els programes de la setmana disponibles al web catmusica.cat/homesclàssics.
1: Allà trobareu els de la setmana vinent i totes les setmanes que hem fet al llarg de la història dels Homes Clàssics.
2: Tots.
1: Repetim, la setmana vinent podem recuperar la setmana dedicada a grans directors que hem fet aquesta mateixa temporada. Pau Blasi, control tècnic, i Olga Cardús a la producció. Gràcies i fins la propera.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Viñas Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz, farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.
0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 3:45 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
4: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal David Malet, pianista i organista. Avui parlarem de com el nostre convidat va recuperar el cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona i què va significar pel patrimoni musical del país. Comencem.
5: Hola, sóc David Malet, pianista i organista, i aquestes són les meves recomanacions musicals, músiques que m'han acompanyat al llarg de la vida. La llista de divendres comença amb Robert White, polifonia anglesa, perquè quan vaig tornar de Viena, a part de seguir fent els concerts que sortien, doncs em va sortir l'oportunitat de presentar-me en les oposicions per dirigir el cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona, i va començar la meva tercera etapa a la Catedral de Barcelona. La primera era com a nen cantaire, diguem, de l'escolania de la catedral, la segona com a organista, i la tercera, en aquest cas, com a director del cor professional que encara existeix, cor de cambra Francesc Valls. I llavors vaig tenir oportunitat de posar una mica d'ordre en el sentit d'aplicar sempre les músiques polifòniques a l'època litúrgica, al dia litúrgic que els hi corresponia, i vaig conèixer moltíssima música polifònica que em va encantar i que m'ha acompanyat sempre més, no? I amb aquesta idea de la polifonia específica per al temps litúrgic, vaig fins i tot fer un conveni de col·laboració amb l'ESMUC per començar a donar oportunitat a nous estudiants de composició a que fessin, en la majoria dels casos, era la primera obra que fessin per cor, per posar-los un cor professional a disposició, amb el text concret del dia litúrgic que corresponia, i d'aquesta manera també anava engrossint el repertori, diguem, litúrgic. I gràcies a això,

doncs van haver-hi gent com el Josep Oller o el Joan Magraner, que després s'hi han dedicat a la composició, i molts a la composició coral, que van fer la seva primera obra per cor en aquest marc d'aquest conveni, no? I jo us proposo de sentir aquesta música polifònica, aquest A Telebabi de Robert White, música del renaixement anglès, que té una naturalitat i una ànima fantàstica, que és una música que es va construint, no cal predisposar-se abans de sentir-la ni de començar-la a fer. Tu comences, entra una veu, una altra veu, i es va desenvolupant sola.

0: Molt personal. Músiques per paladejar.
1: Quan jo ja era director del Cor de Cambra Francesc Valls a la Catedral, devia ser cap al 2010, em decideixo parlar amb un bon amic, en Jordi Sacases, que actualment és arxiver i conservador de l'Església del Pi, amb el que ja havíem fet l'any 92, havíem recuperat la capella de música del Pi, l'antiga capella de música del Pi del segle XVII, i l'havíem fet, i encara continua. Ens vam posar d'acord per intentar proposar recuperar el cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona. Bé, en principi els canonges i de més gent s'ho van mirar una mica de reull, van dir, bueno, els deixarem fer, però no hi veien gaire recorregut. Però, en canvi, de seguida van veure que això era una cosa que comunicava molt amb la gent, no? I jo no em preveia tant l'èxit que tindria. En Jordi Sacases el preveia més, perquè ell havia viscut a Mallorca i allà sí que es viu amb molta intensitat. I ella em va convèncer per fer-ho, i la veritat és que va tenir molt d'èxit de seguida, sí, sí. I tant és així que va anar sempre a més, i jo vaig, després d'un temps, vaig proposar fins i tot d'introduir una part contemporània dintre del que és el cant clàssic del segle XVI, que és demanar a un compositor reconegut, de prestigi, de que fes una de les tornades de la Sibil·la, perquè d'aquesta manera aconseguíem també aquest contrast tan gran entre la música renaixentista i la música actual, i això també doncs donava una expectació. I jo vaig proposar el seu dia, quan jo encara era director, el Vignés, el Jordi Cervelló, el Narcís Bonet o el Josep Vila, i pel que sé encara continuen fent aquesta estrena cada any, no? I dintre d'aquesta recuperació que vam fer del text i de la música pròpia de la Catedral de Barcelona, en la qual em va ajudar moltíssim la Mari Carmen Gómez, no?, medievalista coneguda, doncs vam fer un CD en el qual recollien doncs aquesta tradició tal com es cantava a la Catedral de Barcelona. I d'aquest CD és el que es proposa de sentir a l'Evangeli segons Sant Mateu, que es cantava dintre de la Sibil·la, amb el cor Francesc Valls i dirigint jo mateix.

0: Aquesta setmana sona la playlist de David Malet, pianista i organista.
1: Jo sempre he tingut sentiments ambivalents amb la direcció perquè, per una banda, he tingut, o m'ha semblat tenir, molt clar que havia de ser la música que tenia al davant, però, per altra banda, no sempre he sentit que tingués tots els mitjans per portar-la a terme i ni tan sols el caràcter possiblement no m'ha acompanyat, perquè sóc una persona més aviat tímida, més aviat introvertida, i haver-me d'enfrontar amb una orquestra o amb un cor o el que sé jo, fins i tot haver de donar permisos a cantaires perquè, o cantants perquè et demanen perquè tenen un compromís i saps que això pot ser un problema per l'actuació, no? I la veritat és que no he viscut mai del tot tranquil. On no he viscut més tranquil, justament, ha estat amb l'Orfeo Laudate, que he dirigit durant 15 anys, i ha sigut una etapa fantàstica, i que agraeixo molt a l'Edmond Colomé, que m'ho va proposar ell. És un cor que havia fundat el seu pare, l'Àngel Colomé del Romero, i amb ells vaig fer molts concerts, segurament sense aquesta pressió que esmentava, no? Perquè és un nivell més amateur, i vaig estar amb ells fins que van fer els 80 anys, i llavors vaig pensar que havia acabat ja un cicle, vaig estar 15 anys, i vaig deixar de dirigir-los. Doncs amb aquest cor, Francesc Valls, a part de fer polifonia pròpia per al temps litúrgic que corresponia i de fer encàrrecs a nous compositors, doncs estrenes, vaja, doncs també em vaig proposar, sobretot, recuperar música nostra, catalana, que jo la sentia molt, molt propera, però a més la sentia de gran qualitat i molt, molt oblidada, no? I del primer que em vaig proposar de recuperar-se és del mateix, del propi Francesc Valls, no? que donava nom al nostre cor. I vaig fer diversos concerts monogràfics, recordo el Festival de Pasqua de Cervera, vaig fer moltes transcripcions jo mateix, altres del Sergi Casademunt o del Josep Dolcet o d'altres que havia trobat per internet. I vaig intentar, doncs, posar aquest repertori al màxim possible a l'abast de la gent, no? I a part d'altres compositors catalans, no només fa Valls. I dintre d'aquest marc és el que es proposa de sentir, doncs, aquest Qui m'han ducat de Francesc Valls, dirigit per mi mateix amb el cor Francesc Valls.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: Bueno, a mi m'agrada molt, molt, molt llegir. És una altra cosa que intento recuperar a poc a poc, perquè recordo durant aquests anys de Viena vaig deixar totalment de llegir. No trobava mai el temps de llegir. I és una cosa que ara torno a fer molt. Jugo amb els meus fills, vaig en bicicleta, excursions, etc, al cinema. Ara els meus fills els dic, comença a agradar molt anar al cinema.

ja podem veure alguna cosa més que no, pel·lícules infantils. I, en fi, això és bàsicament les meves distraccions. Bé, ja més de gran he sentit la necessitat de tornar una mica als orígens i de retornar al piano. I he disfrutat molt, sobretot quan vaig deixar el cor Francesc Valls, ja més per motius familiars, perquè, clar, cada diumenge de Setmana Santa, Nadal, amb dos fills, nens petits, no podíem sortir de cap de setmana, en fi, era una mica complicat. Jo sentia el desig de tornar al piano i llavors vaig pensar que era el moment. No l'havia deixat mai de tocar, però evidentment sempre has de prioritzar alguna cosa, no? No, com a pianista, organista i també dirigia, no podia estar sempre al 100% amb tot, no? I al tornar al piano, doncs, vaig voler molt, sobretot, treballar el veu i piano, els recitals de lit, de melodia francesa o de cançó catalana. He fet recitals amb la Ulrike Haller, una gran soprano, i amb l'Helena Copons, una altra soprano amb la que m'he entès molt bé. I concretament això és el que us proposo de sentir ara mateix. És un CD que vam fer amb l'Helena Copons, que va editar Ficta Edicions, amb música del Miquel Oliu, del Joan Magraner i del Josep Guix. Us proposo de sentir Jocs d'aigua, de Joan Magraner, amb la veu d'Helena Copons, soprano, i el piano, jo mateix, David Malet.

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: Bé, jo em sento força còmode dintre del ram de la tecla. M'agradaria seguir tocant el piano, fent concerts amb cantants especialment, i seguir tocant l'orgue, i seguir amb la docència que faig en aquest cas al Conservatori de Badalona, perquè és una cosa que també em porta molta, molta satisfacció. Doncs tot i que recentment el piano és molt present a la meva vida, doncs jo m'he estat definit com a organista la major part de la meva vida musical, i és així com volia acabar la llista d'aquest divendres, amb una peça concretament de Blanca Selva. Jo actualment l'orgue hi estic en contacte com a intèrpret, sigui acompanyant cors d'orquestres, sigui fent concerts d'orgue sol, eventualment, i també d'una manera nova, que és fent classes d'orgue amb la docència. És una cosa que em va proposar el Josep Borràs, de fer classes d'orgue a l'aula d'orgue del Conservatori de Badalona, de la qual ja havia format part com a alumne, perquè la Montserrat Turan feia classes allà un cop es va jubilar del Conservatori del Bruc. I ara em fa molta il·lusió veure els meus alumnes i imaginar-me a mi quan tenia la seva edat o quan estava en la seva situació assegut al banc de l'orgue, no? Jo ara estic a l'altre costat. Doncs, a part d'això, també soc organista al Palau Güell des de fa molts anys. És un orgue que va reconstruir totalment l'Albert Blancafort. Justament, el primer que havia tocat era el de la catedral, que l'havia reconstruït.

substituït el seu pare, el Gabriel, i ara és l'Albert, el fill. I el Palauell és un lloc molt especial, que ja fa molts anys que hi soc i que combina de manera excepcional el que és arquitectura i música. És, de fet, l'únic edifici on Gaudí va poder portar fins a últimes conseqüències, doncs, el que és la seva idea sobre arquitectura i música, més que no pas la Sagrada Família, que era un projecte tan gran i tan irrealitzable a nivell, a molts nivells. Però, en canvi, el Palau Güell, que era molt més petit, doncs sí que ho va fer. I és un lloc amb una acústica molt especial, molt vertical, molt seca, però al mateix temps que amplifica molt. O sigui, no és gens tallant, és molt envolvent i és molt vertical. I jo us proposo de sentir en un enregistrament allà, al Palau Güell, una peça que es diu Petit Pièce, de Blanca Selva, una dona compositora de molt de talent i tampoc no gaire coneguda, interpretat per mi mateix, per David Malet.

0: I amb el nostre convidat a l'orgue, interpretant Petit Pièce de Blanca Selva, tanquem les llistes de recomanacions musicals del pianista i organista David Malet. Al llarg d'aquests 5 dies hem conegut molt millor aquest músic barceloní, que ha compaginat el piano i l'orgue tota la seva vida. Mai m'he pogut estar de tocar-los tots dos, perquè he necessitat els dos instruments, amb totes les diferències que tenen en tècnica, expressivitat i repertori, ens ha dit. Una convivència instrumental que, pel nostre convidat, ha estat sempre enriquidora i mai limitadora. David Malet ens ha explicat que la primera vegada que va tocar un orgue va sentir que era un instrument capaç d'arribar a l'ànima d'una manera diferent del piano. I va ser la gran intèrpret i mestra Montserrat Torrent qui li va ensenyar com s'articulava un motiu perquè arribés a dir alguna cosa. És a dir, com fer parlar l'orgue a través de l'articulació, la lògica musical i la registració. Com diu ell mateix, construeixes una cosa que només passa al cap de qui escolta. Amb una trajectòria excel·lent, tant d'intèrpret com de director, el nostre convidat ha estat organista de la Catedral de Barcelona, pianista de l'Orfeó Català, ha actuat amb prestigioses orquestres i directors, és mestre de joves músics i ha gravat un bon nombre de discos. Gràcies, David Malet, per explicar-nos també el teu univers musical que es mou entre pianos i orgues per buscar la poesia que fan aquests dos instruments i pel teu compromís musical. Agraïm també a Josep Lluís Santisso aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions de David Malet pel molt personal les trobareu al web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
2: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la 1 del migdia.
1: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Aquí comença un nou capítol d'aquests Sincronies que estem dedicant aquesta setmana a l'any 1926, un any ple d'esdeveniments des del punt de vista social, històric, polític, bèl·lic, també anècdotes, avenços tecnològics, invents de tota mena, curiositats, coses realment extravagants també, que us hem anat explicant al llarg de la setmana i que ja us

0: us ho avancem, anirem dosificant al llarg d'una altra setmana que li dedicarem en aquest mateix any 1926. En aquesta mateixa temporada tornarem a escoltar música d'aquest any 1926 perquè ens han quedat un munt d'obres al tinter i de compositors remarcables que no ens hi han capigut en aquests 5 capítols que li hem dedicat aquesta setmana i, evidentment, farem una repassada de fets històrics i curiositats que també ens han quedat al tinter.
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
0: Però avui, abans de començar a escoltar la música que va ser composta l'any 1925, us volem fer 5 cèntims dels esdeveniments històrics, polítics i socials que tenien lloc, que van passar en aquest any 1926 que estem explorant aquí als Sincronies de Catalunya Música. I ho farem escoltant la música que li va fer de banda sonora.

Fixeu-vos, feia pocs anys, justament 7, entre 7 i 8 anys, que s'havia acabat la Primera Guerra Mundial. Europa encara es llepava les ferides. El 8 de febrer d'aquest any 1926, el Reichstag alemany, el Parlament alemany, decideix sol·licitar l'adhesió a la Societat de Nacions. De fet, dos països es van posar en contra, van ser Espanya i Brasil, que 10 dies després, el 17 de març, van impedir, en votació, que Alemanya s'unís a la Societat de Nacions. Déu-n'hi-do. El dia 9 de febrer es va prohibir l'ensenyament de la teoria de l'evolució, la teoria de Darwin, a les escoles d'Atlanta, a l'estat de Geòrgia, als Estats Units. Es prohibia explicar l'evolució de les espècies segons la teoria de Darwin. També déu-n'hi-do. I el dia 25 de febrer, tornant a la península Ibèrica, tenim un personatge força sinistre que es diu Francisco Franco i que aquell dia, el 1926, es converteix en el general més jove d'Espanya. Només té 33 anys, sense comentaris. El dia 9 de març, Berta Landes és elegida com a la primera alcaldessa en una ciutat dels Estats Units. És a la ciutat de Seattle, a l'estat de Washington. És la primera alcaldessa de qualsevol gran ciutat dels Estats Units que ostenta aquest càrrec, la primera dona alcaldessa. I marxem cap a l'Àsia, perquè el dia 2 d'abril d'aquell any hi va haver uns disturbis gravíssims entre musulmans i hindús a Calcuta. L'endemà, el 3 d'abril, la Itàlia de Mussolini aprova una llei per eliminar els sindicats independents. Ja comencem. I 4 dies després, el dia 7 d'abril, Violet Gibson dispara precisament a Mussolini. Hi ha un atemptat en contra del dictador. Li dispara 3 vegades, però només el fereix el nas. Això va passar a la ciutat de Roma. Violet Gibson, curiosament, era una irlandesa que en aquell moment tenia 50 anys i que després d'aquest atemptat contra Mussolini va ser deportada a Anglaterra i la van ingressar en un sanatori mental.

El 26 d'abril, Alemanya i Rússia signen un tractat de pau i de neutralitat. I tres dies després, França i els Estats Units arriben a un acord sobre el pagament dels deutes de la Primera Guerra Mundial. Estats Units començava a cobrar els seus serveis. El 17 de maig de 1926, Chiang Kai-shek és nomenat senyor de la Guerra Suprem a Canton, i el 22 de maig, 5 dies després, Chiang Kai-shek expulsa els comunistes del Kuomintang a la Xina. De fet, un parell de mesos després, Chiang Kai-shek és nomenat comandant suprem de la Revolució Nacional a la Xina. Tornem cap a Europa, 4 de juliol de 1926. Atenció! Es crea el partit NSDAP, és a dir, el Partit Nacional Socialista Obrer Alemany. Es forma a la ciutat de Weimar i en les seves consignes més importants hi ha el feixisme, l'antisemitisme, el supremacisme ari i el Lebensraum, és a dir, l'expansió de l'espai natural de la pàtria. Us imagineu qui és el líder d'aquest NSDAP, aquest nou Partit Nacional Socialista Obrer Alemany? Doncs ni més ni menys que Adolf Hitler, que, per cert, acaba pujant al poder 7 anys després, el gener de 1933, arrel de les eleccions generals.

Més esdeveniments. Aquest any 1926, esdeveniment de caràcter polític. El 20 de juliol, una convenció a l'Església Metodista vota a favor de permetre que les dones esdevinguin sacerdots. Fixeu-vos, això va passar fa 100 anys. Tres dies després, a França es forma el govern francès amb un nou president, Raymond Poincaré. I el 26 de juliol, el govern de les Filipines li demana als Estats Units un plebiscit sobre la seva independència. El dia 1 d'agost es perpetra un atemptat contra el general Primo de Rivera a Barcelona, un atemptat fracassat. I el 17 d'agost es signa el tractat de pau entre els grecs, els serbis, els croats i els eslaus, aquests tractats de pau que amb els anys acaben en paper mullat. El 21 d'agost, revolta contra el president i dictador grec Pangalos, que porta a la detenció de Pangalos i el retorn al poder de Kuntouriotis. L'endemà s'enderroca definitivament la dictadura i el 25 d'agost Pavlos Kunduris esdevé el president de Grècia. I el país veí, a Turquia, l'1 de setembre es permet per primera vegada el matrimoni civil. El 8 de setembre, l'Assemblea de la Societat de Nacions aprova per unanimitat l'admissió d'Alemanya a la Unió, a la Societat de Nacions. El 10 de setembre es signa el Tractat de Coblenza entre els aliats i Alemanya, després de la Primera Guerra Mundial, i aquell mateix dia Alemanya s'incorpora a la Societat de Nacions. El 19 de setembre, a Holanda, als Països Baixos, es manifesten 80.000 persones per la pau democràtica. Una de les primeres grans manifestacions que tenen lloc a Europa, ara fa 100 anys. Dos dies després, el 20 de setembre, Bugs Moran intenta assassinar Al Capone, als Estats Units, en un tiroteig des d'un vehicle, però fracassa. I el 25 de setembre, un altre nord-americà, en aquest cas un gran empresari, Henry Ford, anuncia una setmana laboral de 8 hores i només 5 dies per als treballadors de les seves empreses, de la Ford Motor Company. El dia 7 d'octubre es forma el Gran Consell Italià del Feixisme i el dia 31 d'aquell mateix mes d'octubre hi ha un altre atemptat, un altre intent d'assassinat fallit a Benito Mussolini per part d'Anteo Zamboni, que té només 15 anys i que, atenció, va ser linxat allà mateix, en el mateix lloc on va intentar assassinar Benito Mussolini. El 8 de novembre, de fet, el govern feixista de Mussolini deté el líder comunista italià Antonio Gramsci a casa seva, a la ciutat de Roma. I el 15 de desembre s'erigeix el símbol nacional feixista a Itàlia, el cèlebre fascio, la feixa.

I acabem aquesta repassada de fets històrics, polítics, socials que tenen lloc al 1926. El 18 d'octubre, el Frankfurter Zeitung publica el testament polític de Lenin. Fins aleshores no se'n sabia res i havia mort 4 anys enrere, el 1922. El dia 19 d'octubre, el Politburo rus expulsa Lev Trotsky i tots els seus seguidors. I un altre fet capdalt en la història política d'Europa i que marcarà totes les generacions que vindran a continuació. El dia 10 de desembre de 1926, Adolf Hitler publica la segona part del llibre Mein Kampf, la meva lluita. I en els últims dies d'aquest 1926, 25 de desembre, el príncep hereu

Hirohito del Japó assumeix el tron després de la mort del seu pare, l'emperador Yoshihito. Déu-n'hi-do com d'agitat estava el món aquest any 1926.

I avui dedicarem la primera part d'aquest cinquè capítol a explorar, escoltar i contextualitzar una obra magnífica, una obra nascuda precisament aquest any 1926 d'un dels compositors més importants que hi va haver durant la primera meitat del segle XX i que va néixer a Hongria el 25 de març de 1881. Va morir a Nova York, exiliat, després de la Segona Guerra Mundial, el 26 de setembre del 1945. Ens referim a Béla Bartók.

un compositor indestriable del segle XX, de la història del segle XX, especialment a Europa, un compositor la música del qual s'entén molt millor coneixent aquestes circumstàncies, perquè en va viure de tots colors, Béla Bartók. Fixeu-vos, va néixer en una localitat que aleshores pertanyia a la Gran Hongria, que pertanyia a l'imperi austro-hongarès, aquest imperi que es va desfer després de la Primera Guerra Mundial amb el Tractat de Trianon. Doncs ell va néixer a una localitat que en aquell moment era Hongria, però que actualment pertany a Romania. Això ja ens dona una miqueta la dimensió de com les circumstàncies polítiques històriques i bèl·liques fins i tot fan variar i recondueixen la història, històries particulars i personals com la d'aquest mateix compositor. Va néixer a Hongria, però aquest poble, que es deia Gran Sant Nicolau, és com es deia el poble on va néixer Bartók el 25 de març de 1881, actualment pertany a Romania. Doncs va viure aquest imperi austro-hongarès, després la Primera Guerra Mundial, l'ascens dels feixismes i dels totalitarismes, i finalment aquesta Segona Guerra Mundial que Bartók ja no va poder suportar. Va acabar marxant, exiliat, als Estats Units, on va morir al cap de poc temps d'arribar-hi, el 26 de setembre de 1945, a la ciutat de Nova York. I ens situem en aquests anys 20, uns anys prolífics, per escoltar una música formidable que va néixer precisament el 1926.

Estem sentint un fragment del concert per a piano i orquestra número 1, que data del 1926, i és que aquells anys 20 van significar realment per a Béla Bartók un auge extraordinari en la seva carrera com a pianista, especialment com a intèrpret. En un sol any, el 1926, va compondre no només aquest concert per a piano i orquestra, sinó també la seva sonata per a piano, a l'aire lliure, una suite per a peces de piano molt interessant, i també les 9 petites peces per a piano, a part d'aquest concert per a piano i orquestra número 1 que estem sentint de fons. La va estrenar ell mateix, en la part de solista, l'any 1927, dirigida, atenció, per Wilhelm Furtwängler. I fixeu-vos quines curiositats que conté aquesta obra, que ara sentirem sencera. Comença amb timbales, piano solista, un piano percussiu i vent, que de fet acompanya aquests dos instruments que semblen els solistes. No hi ha corda en aquest moviment inicial, només apareix com una mena de suport molt, molt suau, molt subtil, més endavant en aquest primer moviment. El resultat serà, en el primer moviment, una mena de tractament del piano allunyat del que era la tradició

romàntica del piano del segle XIX. No té res a veure amb el piano romàntic ni amb el de Rachmaninoff, que estava encara creant els seus concerts per a piano als Estats Units, això sí. El piano aquí té una funció rítmica, tot això associat en aquests elements de l'orquestra, això sí, decimonònica, encara amb una plantilla romàntica, podríem dir, però que van ser utilitzats d'una manera completament diferent, amb un rol secundari, amb la família de la fusta i de la percussió dialogant amb el piano. L'aportació de temes per a la percussió té un caràcter decisiu en aquest concert. Com escriu un dels musicòlegs que ha estudiat més a fons la producció musical de Pere Bartók, Pierre Citron, diu que els tres moviments neixen de notes repetides a les timbales, acompanyades o reassumides pel piano i per la resta de percussió. És a dir, que sembla que la gènesi, la llavor, el germen, sorgeixi de la percussió en aquest concert per a piano i orquestra.

El segon moviment, novament música nocturna, molt més relaxada, presenta el diàleg entre el piano solista i la percussió, que es va diluint i dona pas a un agitadíssim tercer moviment, el moviment final, de desenfrenada escriptura pianística. Ja ho veureu. L'Allegro molto posa punt final a la sonoritat tan genuïna de Béla Bartók, tan atípica en tot aquest concert i en relació amb tots els concerts romàntics que s'havien escrit fins aleshores. És realment una música molt, molt original i molt novedosa. I encara no se'n va de la tonalitat. No és música abstracta o atonal, ni molt menys, ja ho veureu. Val la pena que la tasteu sencera, aquesta obra que dura 23 minuts, és el concert per a piano i orquestra número 1. En aquests tres moviments, Allegro moderato, atenció a l'inici, Andante, una mena de nocturn molt més suau, i Allegro ataca Allegro molto, és el tercer i últim moviment. La versió és de luxe. Christian Zimmermann toca el piano solista amb l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigits per Pierre Boulez, un enregistrament de l'any 2005 editat pel segell Deutsche Grammophon. Sentim, doncs, el concert per a piano i orquestra número 1 de Béla Bartók.

0: Així s'acaba el concert per a piano i orquestra número 1 del compositor Béla Bartók, una obra composta el 1925, aquell any d'esclat i de gran inspiració de música per a piano, especialment de Béla Bartók, 1926. Estem parlant d'un any en què Béla Bartók té 45 anys. És un any de gran maduresa, no només creativa, sinó també personal. Un concert que es va estrenar l'any següent, el 1927, dirigit per Wilhelm Furtwängler i amb el compositor com a solista. Béla Bartók va tocar la part de solista l'any 1927 en l'estrena d'aquest concert per a piano i orquestra número 1. Allegro moderato, andante i allegro ataca allegro molto. Ja heu vist quin paper més rellevant que té no només el piano, sinó també la percussió, que sembla una miqueta la llavor, és l'origen de totes les melodies que es van desenvolupant al llarg de tota aquesta obra, que dura, doncs això, 23 minuts i escaig. La versió que us hem proposat és la que tocava Christian Zimmermann com a solista amb l'Orquestra Simfònica de Chicago i la direcció de Pierre Boulez, un enregistrament del segell Deutsche Grammophon de l'any 2005.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: I dedicarem els minuts finals d'aquest cinquè capítol dels Sincronies de Catalunya Música a escoltar una obra composta aquest any 1926 per la compositora estatunidenca Amy Beach, Amy Marcy Cheney, anomenada Amy Beach després del seu casament quan tenia 18 anys amb el doctor Beach de Boston, de qui va agafar el cognom, i així va ser com va signar tota la seva producció musical fins a la seva mort als 77 anys en plena Segona Guerra Mundial a la ciutat de Nova York.

Amy Beach. Va néixer el 1867 a New Hampshire i va morir l'any 1944. Va compondre gairebé 300 obres agrupades amb 152 opus i amb moltes obres que no tenen cap número d'ordre en la seva producció musical. I en plena maduresa, Amy Beach va utilitzar el seu prestigi, el seu reconeixement, el seu estatus com a gran compositora estatunidenca reconeguda per impulsar carreres de joves músiques, d'altres compositores. Tot i que de ben joveneta havia acceptat no impartir classes particulars, això va passar durant el seu matrimoni entre 1885 i 1910, Amy Beach finalment va poder acabar treballant com a professora de piano, especialment durant aquestes dècades, segona i tercera, del segle XX. De fet, va ser presidenta de la Junta de Consellers del Conservatori de Música de Nova Anglaterra. Amy Beach va actuar com a mentora per a joves compositores i les va engrescar a dedicar temps a perfeccionar el seu art. De fet, tots els seus pensaments i les seves teories al voltant de la composició els va deixar escrits en un document, en un llibre, que es titula Els 10 manaments de la música per a joves compositores. Beach va suggerir a aquestes joves músiques que no escatimessin el temps en analitzar obres de tota mena de gèneres, de compositors i d'estils, que progressessin tècnicament i que utilitzessin tota la varietat de registres que els fos possible. De fet, des de 1904 fins al 1943, Amy Beach va publicar diversos articles centrats en la programació, en la preparació i en les tècniques d'estudi per a pianistes professionals, molts d'ells basats en les seves pròpies troballes, en les rutines i en el treball i la pràctica pianística.

de l'educació musical, Amy Beach va ser molt sol·licitada com a conferenciant i intèrpret en diverses institucions i clubs educatius, com per exemple a la Universitat de New Hampshire, on va rebre també el màster honorífic l'any 1928. Amy Beach també va col·laborar en la creació de clubs Beach, és a dir, clubs de fans, de fet, de seguidors, d'admiradors, de la seva música i del seu ensenyament, que van ajudar, a més, a ensenyar i educar els nens amb música. Amy Beach va liderar algunes organitzacions centrades en l'educació musical de les dones, especialment incloent-hi la Societat de Compositores dels Estats Units. Ella en va ser la primera presidenta. Doncs, a més d'això, va fer molts recitals i molts concerts com a pianista, perquè era una virtuosa, i aquí en tindrem un bon exemple. Aquesta peça que us proposem a continuació és per a piano sol, va ser composta el 1926 i és una obra d'aquelles de virtuosisme. És l'opus 116 i és el Tyrolean Vals Fantasia, un vals fantasia tirolès, evidentment basada en motius d'aquesta mena de folklore, imaginari, òbviament, i que sentirem interpretada per Alan Feinberg al piano. Sentim la Tyrolean Vals Fantasia, opus 116 d'Amy Beach.

Doncs aquesta peça era de Amy Beach, una obra composta el 1926, quan Amy Beach vorejava els 60 anys, i es titula Tyrolean Vals Fantasia, l'opus 116, i l'hem sentit interpretada pel pianista Alan Feinberg en un enregistrament pel segell Argo.

0: de l'any 1992, que inclou diverses obres per a piano sol d'Amy Beach.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest cinquè i últim capítol del Sincronies d'aquesta setmana, que ha estat dedicada al 1926. Hem escoltat un munt d'obres compostes o estrenades en aquest any 1926. És el cas, per exemple, de l'òpera Turandot de Puccini, que va ser composta fins a l'any 1924, però estrenada el 1926. Ahir us en vam parlar. Per cert, podeu recuperar tots els programes Sincronies de Catalunya Música al nostre web i escoltar tot el repertori que us hem proposat al llarg d'aquests 5 capítols i tots els que vulgueu de setmanes anteriors durant tota la temporada. Sincronies de Catalunya Música. Podeu trobar tots els programes ordenats i amb tota la informació i amb imatges molt suggerents al nostre web. I ja us hem avançat que li haurem de dedicar una altra setmana en aquest any formidable i fascinant 1926, perquè ens ha quedat un munt de música al tinter. Ho farem més endavant aquesta mateixa temporada. Aquí, però, acabem aquests 5 capítols que li hem dedicat. Xavier Chavarria agraeix la vostra atenció i la vostra confiança i espera que hagi estat tota una descoberta i que ens continueu acompanyant la setmana que ve, dilluns, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon divendres, que tingueu un molt bon cap de setmana i fins dilluns. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
3: Bona tarda. Una de les associacions més interessants de Miles Davis la segona meitat dels anys 50 és la que va establir amb el compositor i arranjador Gil Evans. La riquesa dels arranjaments d'Evans, les textures i combinacions instrumentals que proposava van ser, d'alguna manera, decisives per a l'evolució del so de la trompeta de Miles i per crear aquell timbre ric i preciós que sentim en aquesta versió del Porgy and Bess de George Gershwin, que us proposo per començar.

My Man's Gone Now, amb el so vellutat de Miles Davis en aquest arranjament orquestral que li va fer Gil Evans, amb la música de George Gershwin, que van gravar plegats el 1958. Aquest altre és el retrat d'una de les primeres trobades de Miles i Gil Evans.

Gil Evans enllaçava amb aquests arranjaments la cançó My Ship de Kurt Weill i un original Miles Ahead, que és el que posava nom a la primera col·laboració del compositor i director d'orquestra Miles Davis. La bellesa d'aquests arranjaments de Gil Evans, que tocava el quintet de Miles Davis ampliat fins al format orquestral, va empènyer Miles i Evans a seguir col·laborant.

Miles Davis i Gil Evans experimentant el que en la història del jazz es coneix com a third stream, és a dir, aquesta incorporació al llenguatge jazzístic d'elements de la música clàssica i transformant, com sentíem, la música de Manuel de Falla al treball Sketches of Spain, gravat el 1960, o la de Leo Delibes a un altre d'aquests àlbums, Miles Ahead.

Orquestració de Gil Evans per a Miles Davis d'una de les melodies en l'estil antic de Leo Delibes, Les noies de Cadis. I per marxar, Miles Davis i Gil Evans visitant el celebríssim Summertime del Porgy and Bess dels Gershwin. Més música de Miles Davis a la sessió nocturna del nostre club, avui a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà. Via Jazz Concert.
1: Segueixen les celebracions del centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. Avui a les 11 en punt sentirem el concert que el trompetista oferia al festival finlandès Pori Jazz el 1984. El seu septet elèctric hi tocaven Bob

0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
1: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...
0: Catalunya Música.
4: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
5: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb l'Orquestra de Cambra de Lausana i amb la seva principal directora convidada, Barbara Hannigan. Aquesta reconeguda directora i soprano canadenca dirigirà un programa molt original que explora la idea del temps que canvia, que vacila o que s'atura. Al centre hi trobem la sinfonia número 64 de Haydn, que porta el sobrenom de Tempora Mutantur, els temps canvien. El dolor inspira l'obra que comença el programa, l'Andante, el funeral d'un jove artista de Carl Nielsen, mentre que Mendelssohn aboca la quietud angoixant d'un mar sense vent a l'obertura Mar en calma i Bon viatge, que sentirem al final del concert. El guardonat pianista francès Bertrand Chamaillou arrodonirà el programa amb la suite irlandesa de Henry Cowell, una obra que ens fa perdre tota la noció del temps, i amb el concert Malédiction de Liszt, que travessa estats d'ànim contrastats i dramàtics. Bertrand Chamaillou, l'Orquestra de Cambra de Lausana i Barbara Hannigan en aquest concert enregistrat per la ràdio de la Suïssa francòfona l'octubre del 2025 al Teatre Beaulieu de Lausana i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Dèiem que el que inspira l'obra de Carl Nielsen, el funeral d'un jove artista, és el dolor. El compositor danès la va escriure el 1910 pel funeral del pintor Olof Hartmann. Ens crida l'atenció que una obra tan breu, de només 5 minuts, pugui tenir una intensitat tan remarcable i ajuda a la tonalitat fosca que va triar el compositor, la de mi bemoll menor. La versió original és per quartet de corda, però el 1912 Nielsen la va adaptar per orquestra de corda, que és la versió que ens sentim ara a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Barbara Hannigan. El funeral d'un jove artista, Andante lamentoso, de Carl Nielsen.

Carl Nielsen és l'autor d'aquest andante lamentoso per orquestra de corda al funeral d'un jove artista que va dedicar al pintor Olof Hartmann i que també es va interpretar al funeral del compositor danès el 1931. A l'escenari del Teatre Beaulieu de Lausana s'hi afegeix ara el pianista Bertrand Chamailloux amb una obra que ens fa perdre la noció del temps. És la suite irlandesa del compositor estatunidenc Henry Cowell, el mestre de John Cage. Una obra del 1929, inspirada en les fades i criatures nocturnes de la mitologia celta. Henry Cowell busca reduir el discurs musical al pur efecte tímbric a través de grups sonors de dissonàncies compactes i tractant el piano com a instrument de percussió. Proposa, per exemple, colpejar el teclat amb el puny, l'avantbraç o el colze i produeix nous efectes tímbrics maniobrant directament sobre les cordes del piano. Tot això ho veiem en aquesta suite irlandesa per piano i orquestra, obra de Henry Cowell que sentim interpretada per Bertrand Chamailloux i l'Orquestra de Cambra de Lausana sota la direcció de Barbara Hannigan.

El pianista Bertrand Chamaillou i l'Orquestra de Cambra de Lausana, sota la direcció de Barbara Hannigan, ens han ofert la suite irlandesa del nord-americà Henry Cowell, una obra del 1929 que ens fa perdre la noció del temps. En canvi, a la sinfonia número 64 de Haydn, que ara sentirem, els temps canvien. Haydn hi va col·locar un encapçalament, Tempora mutantur. La versió completa d'aquesta cita en llatí és més llarga i traduïda diu així: els temps canvien i nosaltres canviem amb el temps. Com? Conforme empitjoren, nosaltres també. La sinfonia, amb els seus ritmes imprevisibles, és del 1775, del final del període Sturm und Drang. Allegro con spirito, largo, minuet trio i finale presto són els quatre moviments d'aquesta sinfonia de Joseph Haydn, la número 64, que es coneix amb el sobrenom de Tempora mutantur i que sentim interpretada per l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Barbara Hannigan.

S'acaba aquí la sinfonia número 64 en la major, Tempora Mutantur, Els temps canvien, obra de Joseph Haydn. I torna a l'escenari del Teatre Beaulieu de Lausana el pianista francès Bertrand Chamaillou, ara amb el concert Malédiction de Franz Liszt, una pàgina de joventut per piano i orquestra de corda que travessa emocions dramàtiques i contrastades. És del 1833, d'abans que els famosos concerts per piano i orquestra. Aquesta peça, en un sol moviment, és un dels primers intents de Liszt de trobar una nova direcció per la forma sonata. Tot i que s'ajusta a l'estructura d'exposició, desenvolupament i recapitulació, l'aspecte narratiu està subjecte a canvis d'atmosfera i d'estats d'ànim, gairebé com si fos una òpera. Sentim com sona a les mans de Bertrand Chamaillou el concert Malédiction de Franz Liszt, l'acompanya l'Orquestra de Cambra de Lausana, dirigida per Barbara Hannigan.

Bertrand Chamaillou i l'Orquestra de Cambra de Lausana, sota la direcció de Barbara Hannigan, ens han ofert el concert Malédiction per piano i orquestra de corda de Franz Liszt. Liszt és una de les especialitats de Bertrand Chamaillou, que el 2012 va obtenir el títol de millor enregistrament de l'any a les Victòries de la Música Clàssica per l'enregistrament de la integral dels anys de pelegrinatge. I ara Bertrand Chamaillou, per correspondre als aplaudiments del públic del Teatre Beaulieu de Lausana, ofereix la cançó de Bressol, també de Franz Liszt.

Aplaudiments al Teatre Beaulieu de Lausana pel pianista francès Bertrand Chamaillou, que ha ofert aquest vis la cançó de Bressol de Franz Liszt després d'haver tocat el concert Maledicció, també de Liszt, i la suite holandesa de Cowell. I encara per tancar el concert que dirigeix Barbara Hannigan al capdavant de l'Orquestra de Cambra de Lausana, Mendelssohn ens aboca la quietud angoixant d'un mar sense vent, seguida d'una sensació d'alliberament a mesura que es reprèn el viatge, amb l'obertura Mar en calma i bon viatge, una partitura inspirada en els versos de Goethe, els mateixos que van inspirar Beethoven per compondre una cantata del mateix títol, el 1815. Ara l'orquestra s'amplia per interpretar aquesta obra que Felix Mendelssohn va compondre el 1828 i que sona així.

0: Amb la represa del viatge s'acaba l'obertura de Félix Mendelssohn, Mar en calma i Bon viatge, opus 27, inspirada en els versos de Goethe. Avui ens han acompanyat l'Orquestra de Cambra de Lausana i la seva principal directora convidada, Barbara Hannigan. Aquesta reconeguda directora i soprano canadenca ha dirigit un programa que explorava la noció del temps amb la sinfonia número 64 de Haydn, que porta el sobrenom de Tempora Mutantur, els temps canvien, amb l'andante El funeral d'un jove artista de Carl Nielsen, amb aquesta obertura de Mendelssohn que evoca la quietud angoixant d'un mar sense vent, i amb dues obres més que ha tocat el pianista Bertrand Chamaillou, la suite irlandesa de Henry Cowell, una obra que ens fa perdre tota la noció del temps, i amb el concert Malédiction de Franz Liszt. Bertrand Chamaillou, l'Orquestra de Cambra de Lausana i Barbara Hannigan en aquest concert enregistrat per la ràdio de la Suïssa francòfona l'octubre del 2025 al Teatre Beaulieu de Lausana i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra d'Antonín Dvořák per continuar la nostra programació. Us convidem a sentir el quintet de corda en sol major, opus 77, a càrrec del conjunt L'Arquibudelli.

0: S'acaba aquí el quintet de corda en sol major, opus 77 d'Antonín Dvořák, que hem sentit interpretat pel conjunt L'Arquibudeldi.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: La Traviata, el títol més popular de Giuseppe Verdi, amb la soprano lleidatana Montserrat Seró en el seu debut com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran Andrés Sánchez Juglar, tenor, com Alfredo, i el baríton Àngel Òdena, en el rol de Germón, dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, al capdavant del cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morlot. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
2: Aquest diumenge les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
0: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som divendres 29 de maig. Aquest és l'últim programa del mes i per acomiadar-lo doncs, us acompanyem, com sempre, des d'ara i fins a les 7 amb la nostra selecció de propostes musicals.
2: És el moment de saber de què i amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'Assaig General.
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats d'Alba Ruiz, saxofonista i cantant, que ve a presentar-nos el seu nou projecte inspirat en el soul dels 60 i en altres elements que hi tenen a veure i que demà, a més, ha de sonar en un local de Barcelona. Ara en parlarem. També us avancem que ve preparada per fer-nos un tast en directe d'aquesta proposta i ja la podem saludar. Alba, molt bona tarda i benvinguda.
4: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
0: Del saxo al violí, perquè també sentirem les impressions d'Inés i el que és als Estats Units, on debutarà en concert aquest cap de setmana amb el segon concert per violí de Prokófiev en temporada de l'Orquestra Simfònica de Vancouver, que dirigeix des de fa més de 30 anys un altre músic que coneixem molt bé, Salvador Brotons.
2: Seguirem amb un repàs del cartell de l'Estival de Jazz d'Igualada, que la setmana que ve arriba a la capital de l'Anoia, amb una mostra de diverses visions del jazz fet a casa nostra.
0: I els últims minuts seran per l'òpera, perquè ens visitaran Mariana Sàrries i Romina Krieger per presentar-nos al cicle d'òpera a la llibreria Byron, que ja fa uns quants mesos que ha arrencat amb gran èxit i que continuarà sense interrupció també al llarg d'aquest estiu. Ens ho explicaran en detall, doncs, com diem, els últims minuts d'aquest programa, que ara comença.

0: Doncs avui comptem amb la companyia, ja ho hem dit, de la saxofonista i cantant Alba Ruiz perquè ens presenti el seu projecte més nou, el més nou que lidera, porta el nom de The Memphis Project. És una músic de Barcelona, de Terrassa, però sí, barcelonina d'adopció. Sí. Per tant, ja ets com dels dos llocs.
1: Sí.
0: És una proposta que, de fet, teniu un disc en preparació que ha d'arribar... Bé, ja ho explicarem en el seu moment, però de moment ja teniu dues peces que han vist la llum. Una d'elles és la que està sonant de fons.
1: Sí.
0: I encara més important, recordar que demà sou presentant aquest treball al Marula Café de Barcelona. Nosaltres ens hem avançat una miqueta i t'hem repescat avui doncs, perquè ens comentis els detalls, no?, d'aquest projecte. Que pel que sabem es basa en el so, en aquest so Memphis o més concretament aquest so Stax.
1: Sí.
0: Que ara ens podries explicar.
1: Sí, jo vaig fer el meu treball final, no?, de la carrera inspirat en aquesta estètica musical perquè de sobte veient una pel·lícula vaig escoltar una cançó de la Carla Thomas que no la coneixia per res i a mi sempre m'havia agradat el soul, però vaig descobrir com un filon, no?, una estètica molt concreta, amb un so com molt cru, molt autèntic, i vaig tirar una miqueta d'aquí, vaig anar descobrint altres artistes, vaig descobrir que, de fet, la Carla Thomas era companya de professió i de discogràfica de l'Otis Redding, el famosíssim,
0: sí, sí,
1: Otis Redding, que va morir massa jove i ens va deixar grans cançons. Aleshores, a mi sempre m'havia agradat ell i em va fer una miqueta de ràbia dir, ostres, i no coneixia la Carla, no?, que feia exactament lo mateix i que, de fet, tenen un disc junts i tot, que es diu King and Queen. I res, doncs vaig començar a descobrir artistes, a descobrir una miqueta com funcionava aquesta discogràfica, la filosofia que tenien també molt reivindicada.

0: significativa per l'època d'inclusió de la cultura afroamericana, que estava patint molt de racisme, bueno, i encara pateix.
1: I tant. Mm-hmm. I a partir d'aleshores t'has envoltat de, crec que són 7 músics o...
0: Sí, actualment el projecte som 7, el que veureu al Marula quan vingueu. Som 7 amb l'afegit de dues coristes meravelloses. Una d'elles és la Berta Segalàs, que també presenta el seu projecte, farà, serà doble concert i farà ella primer el seu concert i després doncs, jo tocaré amb ella i ella cantarà amb mi, ens fem aquestes col·laboracions. I res, estic molt contenta perquè som tots del taller, ens hem conegut allà.
1: El taller de músics, eh?
0: Sí, exacte. Hem estudiat tots junts, tinc moltes dones al grup, això em fa molt feliç també, amigues, amics, i crec que muntarem una bona festa, la veritat.
1: Segur que sí. Quins elements, diguéssim, ja sonorament, musicalment, has hagut de tenir en compte per una mica recrear o donar la teva visió d'aquesta estètica que deies més crua, potser, o més... Potser no tan treballada, evidentment,
0: sí,
1: com ara.
0: Exacte.
1: Això segur,
0: diguéssim,
1: no?
0: Que és una música molt poc produïda, però que té la seva producció amb els elements analògics que hi havia en aquell moment, no? I que buscaven un so com molt real i molt... No sé com explicar-ho ben bé, però sí, estaria bé resumit amb lo de la cruesa, no? Algú molt directe. Jo, bàsicament, vaig escoltar molta música d'aquesta discogràfica. Vaig inspirar-me una miqueta en algunes composicions que m'agradaven més, vaig anar provant coses amb el piano a casa i a poc a poc van anar sortint aquests temes. De fet, no ho he pensat gaire, que també és l'interessant, com que vaig treure una mica el que em naixia, sense racionalitzar-ho molt, i m'ha quedat doncs, una música senzilla, però que, bueno, que estic molt orgullosa, la veritat.
1: Senzilla, però segur que és molt potent dalt de l'escenari, perquè, entre altres coses, també portes una secció de vents,
0: sí.
1: Com no podria ser d'altra manera
0: amb
1: una proposta, diguéssim, inspirada en el soul, no?
0: Sí, de fet, ells escalaven els formats, no? Feien diferents formats, però sempre que podien portaven grans bandes. I a tots els discos de la Carla Thomas, en algun moment hi ha o cordes o vents. Normalment... depèn una mica del pressupost que tenien per gravar aquell disc, no? Però normalment, doncs, això, hi ha dos vents o dues cordes, o es combinen. Jo violins i així no podia portar, però secció de vents sí que volia tenir-ne. Sobretot perquè jo sóc saxofonista, també, i trobava que combinava molt bé.
1: Deixeu-nos dir, abans de seguir, els noms dels teus companys, sí. No? De The Memphis Project, que són Àngela Guerrero, Javier Vallès, Marc Mariscal, Joan Tomàs, Sergi Abaijón, Estel De Juan i Berta Segalàs,
0: Fincors. Sí.
1: Crec que no me n'he deixat
0: bueno,
1: cap.
0: Després el disc van gravar la Laura Jacquemin i la Clara Monté, que malauradament no les puc portar al format dels concerts de moment perquè em costa molt trobar catxes que em paguin a tots els músics. Aleshores hem reduït una mica, tot i que seguim sent molts, som 7.
1: Això anava a dir, quan són tants músics...
0: És molt difícil.
1: És molt difícil, no?
0: I tot i així estic contenta. Portem 3 o 4 bolos amb catxe baixet, però diguéssim que estem com... ficant-nos en el mundillo i, bueno, això és una crida per tots els festivals de música d'ascendència afroamericana, que els interessi el soul, sí, el jazz també, tots aquests festivals que vulguin gent jove, doncs estem aquí preparadíssims amb aquest projecte per venir a tocar.
1: Perfecte, nosaltres fem d'altaveu. Ara hem dit que teniu un disc en preparació.
0: Sí.
1: Encara no hi ha data exacta perquè surti, no?
0: No, perquè d'això m'emporta un aprenentatge important també, que és que els tempos realment mai són com una preveu. Està molt bé tenir moltíssima antelació, no? De fet, s'ha de començar realment a fer la promo, els concerts i tot, quan ja tens tot gravat, masteritzat, mesclat i acabat.
1: Bé, això hi ha gent
0: depèn,
1: que no, eh?
0: Depèn. Però jo sí que... m'he angoixat una mica amb aquest tema i per la pròxima doncs, tindré molta més previsió. Però bueno, ara anirà sortint singles, com aquests dos que tenim, i a poc, si veniu als directes, podeu sentir tots els temes.
1: Clar.
0: I avui gravaré aquí amb vosaltres un inèdit d'un altre tema que sortirà al disc. Però bueno, mica en mica, jo crec que d'aquí 2-3 mesos igual està tot.
1: I no ens volem avançar massa, però per tenir algunes pinzellades més d'aquest disc que sortirà...
0: Sí.
1: És a dir, combinarà temes propis i versions... o...?
0: Versions, no. El disc, de fet, no n'hi haurà. Tots seran temes meus. Està per veure si serà disc o EP, perquè hem gravat bastants temes, hem gravat uns nou temes, però no està clar que els traiem tots, perquè també depèn del fil conductor i de l'estètica. Potser hi ha alguns que els trauré més endavant, perquè no acaben d'encaixar. Aleshores, sí. En principi seran això 7-8 temes, i tots nostres, sí.
1: Que bé. Doncs ja estarem atents i ja en parlarem quan toqui. De moment, hi ha aquest directe demà al Marula Café i potser en vindran més, encara que sigueu molts músics, segur sí. que hi haurà qui
0: s'interessa. Sí, demà val molt la pena. L'entrada és molt barata per ser dos concerts i després inclús us podeu quedar de festa, si voleu, perquè el Marula punxa en música molt xula per ballar i així.
1: Molt bé. Anem una mica enrere. El teu instrument és el saxo, però també és la veu. Va venir primer el saxo i després la veu, o com...?
0: No t'ho sabria dir, això, perquè jo quan era molt petita, vaig començar a cantar a la coral de l'escola on jo anava, del CEM, a Terrassa, i em vaig enganxar la música amb això, que flipes. Però no vaig estudiar pròpiament cant fins molt després. Vaig conèixer el meu profe de saxo, em va agradar molt, i tota la meva carrera musical estudiantil ha sigut amb el saxo, però cap als últims anys ja combinava amb assignatures de segon instrument de cant. M'ha fet classes la Anna Luna, i també alguna la Clara Luna i així. També he anat buscant cursets per internet i una miqueta com m'he anat formant a base de posar-me a cantar i fer bolos, fer molts bolos. I si ara mateix no entendria una cosa sense l'altra.
1: I evidentment, segur, escoltant molta música, sobretot aquesta música que ara, diguéssim, sí. en la que més et centres ara, no?
0: Sí, jo he escoltat de tot, sobretot el que més diria jazz, moltíssim jazz, molta Billie Holiday, molt. També Marvin Gaye, Porai, que és un altre corrent del soul, no? Més Motown. Però al final vaig trobar aquesta estètica i de moment és amb el que estic. No és que em quedi per tota la vida, jo crec, però de moment estic aquí navegant aquests so estacs.
1: Potser la pregunta que faré pot resultar una mica tòpica, però trobes a faltar que els músics, diguéssim, de la teva generació, o la gent jove en general, es fixi una mica més en totes aquestes dècades precedents que han tingut tanta influència, no?, després Clar. En moltes coses que es fan ara.
0: Jo he viscut en una bombolla en la que tots escoltem molta música antiga, precisament, música no d'aquesta època, no? Però sí que és veritat que, en general, hi ha grans clàssics i coses que crec que es podrien apropar una mica més a la gent, perquè el que està sonant ara és molt important també i defineix una època, però va bé com conèixer el que hi havia abans per entendre millor el que s'està fent ara, no? La Rosalía, per exemple, totes aquestes grans artistes el que estan fent és estudiar molt música antiga per fer alguna cosa diferent després, no? Aleshores, sí, fer una mica d'homenatge a tot el que ha vingut abans.
1: Abans has explicat que aquest so Memphis, tot aquest soul i aquesta discogràfica, concretament, Stax, tenien molt en compte el missatge, no?
0: Sí.
1: Tot això que la música potser pot dir i per altres vies no es pot dir o no es podia dir, no?
0: Aquesta és una altra de les meves grans recerques. Jo estic aprenent i molt interessada en com combinar lo polític amb lo artístic, perquè per mi no pot estar separat. Tot i que moltes vegades tu vols consumir cultura i esvair-te una miqueta, no?, de les preocupacions del dia a dia, però la combinació entre també incloure consciència social i política a les lletres i en general, encara que no tingui lletra la música, però l'explicació d'aquest art, trobo que és molt important i és una cosa que a vegades no s'ensenya a les escoles o així, però que els artistes haurien de, a poc, anar-li donant més importància, no? No buidar l'art de contingut.
1: Després hi ha estils o gèneres com el blues, que són Clar. En si hi ha una
0: sí,
1: reivindicació,
0: sí,
1: no? I en trobaríem uns quants, no?
0: Completament. Hi ha estils que neixen, de fet, doncs això, per desgràcia, de coses molt dolentes que se'ls va fer a una comunitat que no va trobar una altra sortida per buscar l'esperança que a fer música i déu-n'hi-do el llegat que van deixar, no?
1: Tornant al The Memphis Project, que sou 7 músics dalt de l'escenari, en quin tipus d'escenaris t'imagines o t'agradaria que sonés aquesta música?
0: Bona pregunta. Aviam, hem tocat, per exemple, a l'Italia Republic, que era allà al costat del Moll de la Fusta, i de fet va ser un escenari bastant xulo, com que l'estètica al costat de la platja, de fet tinc un tema que es diu Seashore, no? Mm-hmm. Com que ens quallava bastant, però en realitat m'agraden molt sales com el Molino, per exemple, que ara l'han reformat. Mm-hmm. Buf, sempre que veig vídeos d'allà penso, mare meva, aquí. Després també n'hi ha per Madrid, de fet, Madrid hi ha moltes sales i estan totes associades, que això és una cosa molt important que trobo que aquí

0: i a Catalunya està faltant, perquè allà hi ha una web que es diu Madrid en Vivo i que estan totes les sales apuntades i com que tenen tota la programació junta, això és algo que a Barcelona trobo a faltar a vegades, com que totes les sales s'uneixin i hi hagi com aquesta col·lectivitat, no? Però bueno, no sé, el Marula em sembla molt bona sala, per exemple, pel nostre projecte, i després hem tocat a la Jascava, també.
1: És veritat, de Terrassa.
0: És molt bon lloc. Vull dir, no em queixo pels espais on hem tocat i a veure què ens depara el futur.
1: Abans, a micro tancat, comentàvem que t'havíem vist en alguna jam a Terrassa, però d'això ja fa uns quants anys, també al costat de TNA Carter, amb qui vas venir el programa també fa...
0: Sí, ja fa bastant temps.
1: Ja fa un temps. Quins altres projectes, és a dir, aquest Memphis Project, suposo que ara et centra tota la teva atenció, però altres projectes que tinguis en paral·lel?
0: Sempre diversifiquem els músics, perquè al final, vull dir, per guanyar-te la vida una miqueta has d'anar buscant altres coses. Jo tinc aquest projecte que de moment és a fondo perdido, és a dir, no dona benefici perquè estem començant, i després doncs tinc un quintet de jazz del que estic molt, molt orgullosa, que és Quasar Project, que a poc anem traient temes també, i si algun cop us hem passat alguna música, potser algun dia acabem venint aquí també a xerrar una estona.
1: Per què no?
0: I sí, després col·laboro amb molts grups que em van trucant. Ahir vaig fer un concert amb Haumea Band, que fan així rock més progressiu i tal. Com a saxofonista i cantant tinc aquesta doble faceta que puc anar col·laborant amb molta gent diferent. I m'agrada molt.
1: Perfecte, doncs ara el que volem és sentir-te actuant aquest tast que farem avui a l'estudi. Què ens has preparat? Perquè crec que també té una explicació aquest tema que has portat.
0: Sí, exacte. Precisament he triat de portar aquest tema, que no ha sortit com a single encara, és inèdit, perquè es titula If I Were, que és un nom que vol dir si jo fos, no? I parla, doncs, parla del genocidi de Palestina. Em va sortir arrel de les primeres informacions que sortien sobre tot això, com reflexionant una miqueta sobre el sentit de ser humà, de què vol dir la humanitat i de si realment estem complint amb això o ens hem perdut, perquè el que està passant és molt greu, no només a Palestina, que és ara mateix el més greu, però en moltes altres parts del món fem mal per fer mal, no? I Europa, que és com suposadament el lloc on millor s'hi viu i tal, col·labora amb totes aquestes morts en certa forma. No és que nosaltres en el dia a dia ho fem, però bueno, hauríem de reflexionar una miqueta sobre què vol dir ser humà i què necessitem fer per canviar tot això que està passant.
1: Doncs una prova més que a través de la música, perdoneu, es poden dir moltes coses. Doncs si et sembla, Alba, ens disposem a escoltar aquest If I Were, si vols col·locar-te a la teva posició. Avui tenim Alba Ruiz, saxofonista i cantant, que ens porta aquest tast de música. Doncs t'escoltem quan vulguis.

0: L'acabem de sentir és Alba Ruiz amb aquest If I Were, saxo i veu, i també amb aquesta base de piano pregravada. La veritat és que ens hem emocionat amb aquest tema, doncs inspirat, com ens deies, amb el conflicte a Palestina. Gràcies, Alba, que
1: vagi
0: molt
1: bé
0: i molta sort amb aquest nou projecte.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General.
1: Doncs així hem arribat a un quart i mig de set. Com dèiem en el sumari, ara canviem el saxofon pel violí per sentir les declaracions d'Inés Issel a motiu del seu debut imminent als Estats Units.

0: Aquest cap de setmana, la violinista tarragonina Inés Issel debutarà als Estats Units interpretant el segon concert per violí de Sergei Prokofiev en temporada de l'Orquestra Simfònica de Vancouver, a l'estat americà de Washington, a les ordres de Salvador Brotons, que fa més de 30 anys que és director titular d'aquesta formació. No és la primera vegada que Issel actua sota la batuta de Brotons, que l'ha dirigida recentment en interpretacions del concert de Mendelssohn amb la Banda Municipal de Barcelona o del de Sibelius amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, a banda de les obres de la seva autoria que la violinista ha interpretat en recital. Ella mateixa explica com ha sorgit aquesta oportunitat.
1: Bueno, amb ell tinc una molt bona relació i per a mi és una persona fantàstica i un director increïble. I m'agrada molt treballar amb ell i em sento molt còmoda musicalment. I en aquest cas, la Vancouver Symphony i ella em van convidar a tocar aquí a Vancouver, Washington. I com ara estic estudiant als Estats Units, a Boston, Massachusetts, amb la professora Miriam Fried, al New England Conservatory, doncs era una oportunitat perfecta per fer el meu debut aquí, als Estats Units, amb el segon concert de Prokofiev.

0: Des del programa, fa pocs mesos que vam convidar Inés Issel, llavors amb motiu del seu debut al Festival Emergents de l'Auditori, on va tocar amb l'OBC justament l'altre concert per violí de Prokófiev, el número 1. Per Inés Issel, així com per molts altres intèrprets, l'acumulació d'obres de Prokófiev als faristols no és cap casualitat, sinó que s'explica pel fet que enguany s'escau el 135è aniversari del naixement del compositor rus.
1: I és normal que moltes orquestes programin la seva música. I jo n'estic molt contenta perquè fa poc, al febrer, vaig tocar el primer concert de Prokófiev també amb l'orquestra UBC i amb el maestro Anthony Hermus, i també va ser el meu debut amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona. I ara tinc l'oportunitat de tocar el segon concert de Prokófiev, que va escriure aquest concert 18 anys després del primer, 1935, i és molt interessant perquè pertany al mateix període creatiu que l'obra de Romeu i Julieta, i es pot sentir aquesta evolució del seu llenguatge, una música més terrenal, més teatral, amb més contrastos i amb un caràcter molt directe. I llavors, per a mi, és molt bonic poder explorar aquests dos mons de Prokófiev en una mateixa temporada.

0: En el programa dels concerts d'aquest cap de setmana, el segon concert per violí de Prokófiev compartirà espai amb les German Dances de John Adams i la novena sinfonia del Nou Món de Dvořák. El segon concert per violí de Prokófiev es va estrenar a Madrid l'any 1935, el mateix en què s'havia compost, dirigit per Enrique Fernández Arbós. S'estructura en tres moviments, cadascun dels quals planteja una dificultat específica als intèrprets.
1: El segon concert és una obra molt diferent del primer, i això que estem parlant del mateix compositor. Aquest concert és més tardà, més terrenal, amb un caràcter més directe i també més grotesc en alguns moments. Té molta relació amb el món de Romeu i Julieta, el ballet que Prokófiev va escriure en aquella mateixa època, i això es nota molt en el llenguatge. Hi ha molt teatre, molta tensió i més contrasts de caràcters. I per a mi Prokófiev és molt exigent perquè no es pot tocar només de manera bonica. Necessita moltíssima precisió, caràcter, ironia, sarcasme, però també lirisme i una energia molt rítmica i molt clara. I al segon concert hi ha moments també cantables i molt íntims, sobretot en el segon moviment, però també passatges molt secs i gairebé agressius i grotescos. I aquesta combinació és el que fa que la seva música sigui tan fascinant i tan difícil d'interpretar.
0: Els concerts de què hem estat parlant tindran lloc dissabte a la tarda i diumenge al migdia, hora americana, el de diumenge amb les entrades exaurides. Salvador Brotons farà una xerrada introductòria una hora abans de cada concert, que també es podran seguir en directe a través d'un enllaç a la pàgina web de l'Orquestra Simfònica de Vancouver.

0: Les impressions d'Inés i Cel ens han ajudat a avançar fins pràcticament 6:45 de la tarda. Nosaltres avancem amb altres informacions.
1: La primera, molt immediata, l'Obra Cultural Balear convoca aquest vespre una cantada multitudinària de La Balanguera per commemorar-ne el centenari de l'estrena.

0: La composició d'Amadeu Vives sobre poema de Joan Alcover es va estrenar avui fa exactament 100 anys al Palau de la Música. La convocatòria és a les 8 del vespre a totes les places dels pobles, viles i ciutats de Mallorca, així com a Barcelona, a la plaça Vicenç Martorell.
1: El Cor Fòrum Vocal oferirà dilluns un assaig obert.
0: En el marc del Dia de l'Associacionisme Cultural, l'entitat obrirà les portes del seu assaig de dilluns vinent a 8:45 del vespre a l'Escola Cervantes del carrer Sant Pere Més Baix, número 31 de Barcelona. I és convidat tothom a qui agradi cantar, escoltar música coral o simplement passar una estona diferent veient com els cantaires treballen i gaudeixen de la música en grup.
1: Els temes més emblemàtics i curiosos de Frank Zappa reunits en una nova edició discogràfica.
0: El dia 17 de juliol veurà la llum Zappa Tide, Frank Zappa's Tastiest Tracks, la reedició d'una col·lecció discogràfica que abraça tota la carrera del compositor i pioner musical nord-americà. Són una vintena de títols que van dels inicis del rock psicodèlic de Zappa fins als seus experiments més vanguardistes, peces que fusionen el jazz i el rock i suites simfòniques. Originalment publicat el 2016, la nova reedició de Zappatite també s'ha editat ara en vinil.
1: I Guillem Roma, Sandra Montfort i la Cobla Jove de Berga, protagonistes dels festivals Alta Segarra.
0: Són alguns dels noms programats a la proposta que arriba a la novena edició, incorporant localitats de la comarca com Sant Pere, Sallavinera i Rubió. Els concerts tindran lloc del 3 de juliol a l'1 d'agost i aniran acompanyats de tastos gastronòmics. I ara seguim amb un altre festival, un més proper en l'agenda, i és l'Estival de Jazz.

0: La setmana que ve, entre els dies 4 i 7 de juny, a Igualada tindrà lloc la 14a edició de l'Estival de Jazz, un festival de petit format que reuneix una selecció del talent més proper en diferents equipaments i punts de la capital de l'Anoia. El seu director artístic, el saxofonista i improvisador Albert Cirera, ens el presenta.
1: És un festival, bàsicament, que es centra molt en la música feta aquí a Catalunya i amb els músics, donar veu als músics fets aquí a casa nostra, diguéssim. I ara el festival està en un moment així, bueno, que hem trobat una fórmula. També som, al final som quasi dues persones només els que estem organitzant això, i és una fórmula que anem fa uns anys ja que estem repetint, i la veritat és que funciona molt bé, i durant un cap de setmana hi ha jazz de qualitat i la ciutat es volca una mica amb aquest festivalet.
0: Dijous que ve, dia 4, la 14a edició del festival arrencarà amb la ja tradicional Carta Blanca, proposta en què es descobreix un talent emergent amb un concert que s'enregistra i s'edita en forma de disc gràcies al segell Underpool. Enguany, l'escollit és el músic Joan Torner, que veurà realitzat el seu primer projecte com a líder darrere la bateria.
1: És un tipus molt polièdric, que està en molts projectes de pop. Té el seu alter ego, que es diu Corpret, que és un projecte així com més de música electrònica i de nois. Estem amb grups amb l'Edu Pons, així de música, és molt fan de la música dels 70, diguéssim, del jazz aquest més espiritual i lliure dels 70. Bueno, és un tio que, no sé, està en diferents coses, està en diferents llocs, ja fa temps que va voltant i s'està fent un lloc a l'escena, i ens va fer il·lusió donar-li aquesta carta blanca, i bueno, sí, realment s'ho està prenent super, bueno, està molt posat, està molt content, i proposarà una cosa molt xula que, bueno, que es desvetllarà en el seu moment.
0: La proposta Carta Blanca tindrà lloc al Teatre L'Aurora, i l'endemà serà el torn de la pianista Jana Gallifa, que actuarà a l'Ateneu Igualadí liderant un quartet.
1: Si tenien ganes de programar alguna cosa així, jove, i sempre ens agrada a l'Ateneu programar algú que toqui el piano, a l'Ateneu Igualadí, al Teatre de la Ciutat, que hi ha un piano de cua que està prou bé, i volem que soni aquest piano, i llavors doncs s'hi anava pensant i se'ns va córrer a la Jana, que la Jana va ser una músic, quan vam fer una de les propostes dels millors festivals, vam fer aquest, el millor sextet, que era de cada ciutat, de cada festival, diguéssim, proposàvem un músic, i la Jana va ser la proposta de Vic, i recordo que va ser com, uau, hòstia, aquesta noia apunta maneres, i això des de fa uns anys que està estudiant al Liceu ja, i està tocant, està superactiva, i ens va quadrar per proposar-li amb ella si volia vindre amb aquest quartet, que també serà bastant nou, em sembla.
0: Un quartet que es completa amb Ot Granados al contrabaix, Rubén Bueno a la bateria i Pere Sancho al saxo tenor.

0: La 14a edició de l'Estival d'Igualada seguirà dissabte amb una jornada de música concentrada a la Rambla Sant Isidre. Sota el nom Va de Jazz, aquí hi conflueixen l'estival i la proposta gastronòmica Va de Foodies. En la part musical s'han programat el sextet de la cantant Júlia Plans, la Jossa Jazz Band, Boogalizer, una sessió de ball de swing i diferents formacions dels estudiants locals de música. L'obertura de la jornada amb Júlia Plans està programada a 12:45 del migdia.
1: Tota la programació del festival de l'Estival de Jazz passa a l'aire lliure, on hi ha totes les carpes dels menjars i dels foodies, que és la Rambla, el centre, ben bé el centre d'Igualada, gratuït per tothom. I això al migdia hi ha el Vermut Concert amb la Júlia Plans, sextet, que promet ser un concert de jazz superpotent i superbonic. I després a la tarda, durant tota la tarda, hi ha una mica la participació de tots els grups de la ciutat. Hi ha la Jossa Jazz Band, que és un projecte, una petita big band de gent molt jove, que la porta l'Àlex Casanyes, i també uns músics d'aquí d'Igualada. Hi ha el Combo de l'Escola de Música, un dels combos que porta el Xema Riera, i després hi haurà un ball de swing amb el Swing Anoia, i al final de tota la nit hi ha el concert final així popular, una mica per ballar també amb Boogalizer, que és el grup aquest liderat pel Tom Johnson, així més de Boogaloo i Latin Jazz.
0: L'última proposta de l'Estival de Jazz la protagonitzarà el diumenge 7 de juny tot un referent, el saxofonista Gorka Benítez, que actuarà en format de quartet a la Bastida del Rec a les 7 de la tarda. Amb tot, una de les crides d'Albert Cirera pels possibles visitants de l'estival és la que es repeteix un any rere l'altre: donar cabuda a la curiositat i deixar enrere els prejudicis estètics.
1: Però sí que ens agradaria que vingués molta més gent i que vingués, la gent no tingués por a això del jazz sempre es tira enrere, o la improvisació, no sé. Però que el dia de la Carta Blanca la gent sigués... Jo sempre, sempre faig un crit a la curiositat, que la gent sigui curiosa i que vingui a escoltar un rato de música nova. La gent sempre, últimament, no sempre es diu això, que la gent va escoltar el que ja coneix, no? Doncs fer tot el contrari, que la gent vagi a escoltar el que no coneix a més a més són uns preus molt populars, i que em sembla que ningú... Ara, ja fer una cervesa ja costa quasi 10 euros, o sigui que un concert per 10 euros, que està fet amb tot l'amor i amb tot el carinyo tant dels músics com els que ho programem, doncs jo crec que la gent hauria de donar-se un cop l'any, doncs això, durant l'Estival de Jazz, anar a un o dos concerts del festival.

0: Doncs les propostes de l'Estival de Jazz d'Igualada ens han dut fins ara, són 2:15 de 7 i presentem ja, per tant, l'última entrevista del programa, perquè són amb nosaltres Mariana Sàrries i Romina Krieger. Venen a parlar-nos del cicle d'òpera que es fa a la llibreria Byron. Fem una petita pausa i de seguida la saludem.
1: Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: Acabarem el programa i la setmana amb òpera perquè volem conèixer i presentar-vos la iniciativa de la llibreria Byron, de la qual parlem molt sovint, però en aquest àmbit. Encara no havíem explicat que des d'octubre de l'any passat, és a dir, tota aquesta temporada, la llibreria Byron acull també òpera, gràcies, evidentment, a la Mariana Sàrries i també de la iniciativa de la Romina Krieger. Totes dues ens acompanyen avui. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs això, en parlem molt sovint de la Byron, sabem pels músics, sobretot, doncs, que és un espai que a tothom agrada molt, amb gèneres diversos, i l'òpera, que podria semblar que és el gènere més gran i més difícil d'encabir en el vostre espai, que no és que sigui petit, però no deixa de ser de proximitat, no? Doncs també té cabuda. Expliqueu-nos una mica, no sé, potser amb tu, Mariana, per començar, com va néixer això, com et va arribar la proposta, o si va ser teva, i com ha anat prenent forma.
2: Doncs això, hem de donar les gràcies a la Romina Krieger, de fet, que ens va portar una primera proposta que després ha anat prenent forma per si mateixa, d'acord amb l'espai on està, no? Però ella, doncs, és una directora artística molt bona, a part de ser una bona soprano. I aleshores, doncs, amb ella hem estat fent aquest projecte que va començar com una cosa de tanteig, no? De veure si en un espai tan petit, doncs, es podria fer un espectacle com més una òpera, que, com tots sabem, doncs, requereix moltes vegades de grans teatres, grans orquestres, cors i un elenc, doncs, molt gran, no? Aleshores, doncs, es va començar a fer aquesta reconfiguració, perquè no és una reducció, simplement és una reconfiguració, és a dir, és un format, diguem, propi, diferent del que seria una òpera en un teatre líric, que no pretén competir en absolut, doncs, amb les òperes, sinó que és algo complementari, és una experiència completament diferent en un espai més petit, amb una reducció, diguéssim, de la durada de la funció, i amb unes decisions artístiques molt importants que són les que fan, doncs, que l'obra duri una hora i quart en lloc de durar, doncs, dues, tres hores com duraria en un teatre, no? Aquest projecte va començar, ja dic, amb una primera prova, amb la Traviata. Va ser un èxit rotund i a partir d'aquí, doncs, és que no hem pogut parar i hem hagut d'anar repetint perquè cada funció s'ha omplert, és a dir, hem fet sold out a totes les funcions.
0: Em sap greu haver trigat tant a parlar-ne, cosa que vol dir que també, que potser en aquest cas el nostre rol prescriptor no cal perquè heu omplert igualment, però mai és tard. A més, com que amb la Romina ja ens coneixem d'anteriors iniciatives, tampoc em sorprèn tant que se t'acudís portar l'òpera a la llibreria Byron, no? D'alguna manera.
1: Sí, sí, com, això és veritat.
0: Com, és a dir, a diferència d'això, d'altres espais on has portat aquests títols, per al cas concret de la Byron, quines decisions artístiques, això que deia ara la Mariana, has hagut de prendre?
3: Doncs jo crec que estem parlant d'un espai molt petit, però fantàstic, perquè l'acústica és molt bona i sobretot és una família. Tenim una família nova, que és la família de la Byron, on tot és fàcil, totes les decisions amb la Mariana i el Víctor són molt fàcils, i jo crec que el públic sent que estem bé, que estem a gust i que podem fer el que realment volem, que són òperes molt properes, petites en el sentit de que tot és a mig, com mig metro, no? de la gent, però té tot el que una persona necessita de l'òpera. Té una veu que t'explica, no? Una persona que t'explica l'òpera, de què va, que te l'explica en l'idioma que tu que tu prefereixes, no? L'hem fet en català, l'hem fet en castellà, ens falta l'anglès, però ho tenim tot, i tenim un poquet d'escenografia, un poquet de tot. I jo crec que és molt fresc i realment funciona.
0: Teniu el piano, no?, que és el mateix,
2: sí,
0: que es fa servir.
2: Sí, tenim el piano gràcies a... De fet, deixa'm que ho digui, sisplau, perquè realment és una gran cosa per nosaltres tenir un piano de cua a la nostra disposició. És una sessió que ens va fer la Fundació Una Futura i la Fundació Victoria de Los Ángeles. I gràcies a això, doncs, podem fer aquestes reduccions que permeten que el públic se n'oblidi per un moment que no hi ha una orquestra. És a dir, la pianista o el pianista, segons els casos, tenen una funció constant i esgotadora perquè és tot una obra sencera. Però el públic, al final, jo crec que pràcticament ni els veu, no?
3: Perquè no, va massa allà.
2: Sí, o sigui, l'experiència immersiva és tan forta i estan tan pendents del que està passant allà en escena i la dimensió emocional de l'espectacle que tens allà la cantant o el cantant, moltes vegades plorant, perquè clar, són tan drames totes les òperes que sempre hi ha alguna mezzo o alguna soprano que mor i explora, i realment els cantants estan veient el públic tan a prop, a la vegada que el públic veu el cantant tan a prop, que és que acabem tots plorant molts dies, no? Que això pot semblar trist, però no ho és una qüestió d'emocions, no?
3: Sí, són emocions molt forts, sí. I la gent ho sent. Uh-huh.
4: Ara estava pensant que no sé si tindrà sentit preguntar-ho d'aquesta manera, però fins a quin punt també tu com a cantant, per exemple, t'has de limitar, ja no sé, a nivell de projecció de veu,
3: no,
4: a nivell
3: no,
4: de teatralitat, no, perquè ja ho he explicat que no, encara que sigui un lloc
3: i
4: petit.
3: I tampoc a nivell de veu, és una acústica fantàstica i de veritat que ens sentim molt bé. Sí.
2: I la sensació aquesta de tenir doncs, a la Romina o a la Kathleen Redding, no? Que també és una...
3: Sí, que ha vingut fa poc.
2: Ah, sí, aquí?
3: Sí, a la ràdio.
2: Doncs és una mezzo amb un poder, no? Una veu impressionant, la tens allà un metre, que veus que s'està preparant, que li bategen els nasses, que, i que de cop et llença, no? Un agut brutal davant de la teva cara. És molt impactant. És una experiència, ja et dic, molt diferent de la que tens en un teatre d'òpera, en el que tens altres coses, no? Que potser no tens en un espai petit, bueno, que potser no, que segur no tens en un espai petit. Mm-hmm. Però musicalment, i jo trobo que és una experiència fantàstica.
3: Sí, i que hi ha molta gent que no ha vingut mai a l'òpera, no havia vist mai l'òpera, i és com una manera d'apropar realment un gènere que és com, no, el que sempre diuen, no? És molt elitista, bla, bla, bla, bla, bla. Però és com una porta pequeñita d'entrada, no?

0: Seguim parlant d'aquesta iniciativa de la llibreria Byron, de les òperes que s'hi representen des del mes d'octubre de l'any passat, per si algú no ho sap o ho han donat per segut. La llibreria Byron és el número 32 del carrer Casanova, tot i que en parlem sovint. I fins ara heu fet ni més ni menys que 8 títols, cosa que està molt bé, perquè vol dir que no han passat ni 8 mesos, no? O pràcticament a un títol per mes.
1: Pràcticament, sí.
0: Ara no tenim temps, potser, de comentar totes les produccions, però heu fet La Traviata, Tosca, Madame Butterfly, La Bohème, Rigoletto, L'Elisir d'Amore, Carmen i un concert de sarsuela. I ara esteu preparant, o tornareu a fer d'aquí pocs dies Butterfly i després més coses que ara en parlarem. Insisteixo, no podem aturar-nos en cadascuna. Hi ha algun element comú, bueno, a part del piano, de la Romina, dels cantants, la companyia, no sé si és sempre la mateixa, perquè, esclar, en funció
1: de l'òpera. En funció de l'òpera anem canviant, sí. Exacte. Sí, correcte.
0: Però més o menys són els cantants, per exemple, no sé, tenor el necessita sempre.
1: Sí.
2: No? Sí. Però n'hi ha uns quants, clar, imagina el que és preparar-te una òpera sencera al mes, no? És a dir, és un repertori molt impressionant, tot i que siguin reduccions, la feina de memorització més allà no hi ha apuntador, és a dir, que és a pèl, no? I requereix, doncs, tenir algun petit relleu. I l'equip que té format la Romina, doncs, és molt bo i molt solvent en tots els casos.
1: Sí, anem canviant, evidentment, també per un motiu de vocalitat, no?, del tenor que necessitem o la soprano que necessitem, però saps que fa molts d'anys que estem fent òperes i també amb la Maria Voronkova i tenim com un parterre de cantants aquí que són molt bons i amb els que treballem molt bé.
0: La Maria, ara que la cites, és la presentadora, potser, o no?
1: També... Maria, de vegades, és la presentadora, sí, diguem, és la directora d'escena, sobretot, i la presentadora també, que fa com d'actriu en viu, i ho fa molt bé, i la gent flipa.
2: Sí, sí, li posa molt teatre. Que també s'agraeix, no?, perquè per explicar, de vegades sabeu que els arguments de les òperes són enrevessats.
1: Sí.
2: I quan es fa una simplificació, clar, hi ha unes elipsis allà immenses. Llavors, que hi hagi una persona que amb sentit teatral, no?, perquè al final això acaba sent Byron Teatre, també, en el fons, és òpera i és teatre, doncs que ho expliqui, doncs, amb aquesta gràcia i amb, bueno, fent que es comprengui molt bé, doncs l'argument ajuda moltíssim.
0: Ja heu dit que està ple gairebé cada dia, per posar-hi xifres. Quanta gent, quantes cadires arribeu a encabir i omplir?
2: Doncs posem com a màxim 120.
0: Molt bé.
2: Podríem posar-ne algunes més i podríem posar-ne algunes menys, però amb 120 intentem no deixar massa gent fora, perquè i la gent, a més, és molt ràpida. O sigui, quan s'acaba la funció del dia, a continuació van directes a molta gent a la taquilla a comprar les de la següent òpera, no? Les del mes següent. És a dir, que allò va molt ràpid. No...
0: Per tant, si algú no ha vingut i no té encara aquesta oportunitat, qui vulgui saber això, el calendari de funcions, quins dies, no sé si heu trobat un dia i una franja que sempre sigui fixa o no.
2: Ho fem els diumenges, normalment al vespre, però no molt tard. Depèn de l'època de l'any, a les 7, a les 8, a l'estiu farem una miqueta més tard, a 8:45. Però per temes de llum, no?, també, i perquè la gent, doncs, va a la platja o on sigui, a l'estiu se suposa que el diumenge és el dia és molt més llarg, i doncs per no tallar la tarda. Però els diumenges a la tarda ens funciona,
1: sí,
2: molt bé i hi ha molta gent.
1: Tota l'info està a la pàgina de la Byron.
2: Mm-hmm. I a Entradium.
1: Sí, a Entradium i, bueno, jo en mi Instagram lo cuelgo todo.
3: Em permeteu fer una reflexió que has fet abans a micro tancat, Mariana,
1: sí?
3: Que has dit, és que realment hi ha gent que a l'estiu, els diumenges, és a Barcelona, no? Perquè sembla que,
2: clar,
3: no, tradicionalment queda desert. Bé, ara de turistes no, evidentment, però de gent local també n'hi ha, no?
2: Sí, nosaltres hem pensat això. Evidentment, si venen turistes, fantàstic. No sé si els hi arribarà la informació, però si venen, són benvinguts. Però hi ha molta gent local de totes les edats, no només gent gran, però hi ha bastanta gent gran que es queda a la ciutat i que potser estan orfes de plans, no? Perquè, doncs, els grans teatres en aquell moment no tenen programació, o perquè, doncs, a lo millor les programacions són molt tard i tampoc no volen sortir a segons quines hores. Aleshores, aquesta és una proposta que és amable, és fàcil, és accessible i és atractiva, jo crec, i de qualitat, per molta gent que es quedi a la ciutat.

0: Parlem, doncs, de tot això que ha de venir. Els quatre diumenges d'agost reposeu, per dir-ho així, perquè suposo que són títols que ja heu presentat, no? Traviata, Carmen, Tosca i Bohème.
1: Correcte.
0: I més enllà d'això, el que es pugui explicar, però esteu treballant

0: la temporada següent?
1: Estem treballant, sí, amb nous títols, intentant, encara no els podem desvetllar, però sí, noves produccions i també doncs, en

0: també fora de Catalunya, abans us comentava fora de micro, doncs amb el seminari de Comillas, amb un teatre de Tenerife, a la Laguna. Encara no hi ha res tancat, però són coses que ens fan molta il·lusió i que després s'hauran de quadrar amb mil aspectes perquè surtin endavant, però aquesta és la intenció, no? La vocació d'estabilitat i de creixement.
1: Clar, perquè llibreries com vosaltres n'heu trobat? Sabeu si això ho fan en alguna
0: no.
1: altra ciutat?
0: Que jo sàpiga, no.
2: Òpera, la llibreria, jo crec que no, eh? Jo crec que no.
0: No, tot i que totes les llibreries avui dia, doncs, som creatius, no? I tothom intenta, doncs, fer coses que vagin més enllà. I més, nosaltres vam néixer precisament amb aquesta vocació. El que passa és que vam tenir la circumstància de néixer durant la pandèmia i llavors al principi no es podia, només érem llibreria. Però sempre hem volgut ser un espai cultural amb el qual el llibre sigui el fil conductor, però hi hagi moltes altres coses, activitats paral·leles.
1: Parlant de repertori, ara potser podem enllaçar, Romina, amb el que explicaràs, no ho sé. Evidentment, sabem que el repertori italià és el més popular. Hem parlat de Carmen també, faltaria l'alemany, no? No sé si...
2: Teniu no sé jo.
1: Alguna experiència en repertori germànic?
2: No, no tenim, no? No tenim. De moment no.
0: Clar, reduir Wagner no.
1: No, però
0: no gosaríem.
1: Però un Mozart potser sí que es pot explicar, no?
0: Sí.
1: I també tenen àries
2: molt
1: cèlebres, no?
2: Un Mozart...
0: És molt Mozart.
2: És que no puc dir nada. Però podria caer.
1: Doncs,
2: però un Mozart en italià, eh? Con el da Ponte, home.
1: Ah, molt bé, clar.
0: Clar.
2: Sí.
1: Doncs hem de parlar breument, encara que sigui abans d'acabar, de l'Òpera en Gràcia.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Romina, que arriba a la sisena edició aquest
2: any. Sisena edició, sempre amb la Maria Voronkova, Gerasim Voronkov, amb mi. Farem tres espectacles aquest any. Farem el 4 de juliol una gala lírica homenatge als tres tenors. Farem el 5 de juliol La Traviata, una reposició de La Traviata amb grans veus, el Marc Sala, el Lucas Groppo, Anna Farrés, estem molt contents. I l'11 de juliol farem Tosca, per primera vegada, com sempre, al claustre de l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, doncs un oasis ben fresco, no?, per l'estiu. Com sabeu, les entrades volen, doncs millor comprar i res, estem molt contentes, sí.
1: Fantàstic. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important, tenim l'oportunitat, doncs, de seguir-vos de prop i ara no hem pogut avançar esdeveniments, però ja ens en farem ressò quan ens ho feu saber, quan hi hagi nous títols a la Byron o fora de la Byron, en altres espais.
0: També,
2: esperem,
0: també.
2: Esperem
0: però no us ho perdeu, realment. Ho dic també com a públic, perquè a part d'organitzar, escolto les òperes. I cada una m'agrada més que l'anterior. O sigui, són fantàstiques.
2: Que és bé. Que la Mariana plora. Sempre.
1: Ja ho ha dit.
2: Sempre. Jo l'he vist.
1: Doncs enhorabona per tot el que heu fet i el que fareu encara per davant. Romina Krieger, Mariana Sàrries, gràcies per haver-ho vingut a explicar.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Assaig general.
1: Doncs aquesta és la sintonia que anuncia el final del programa, ja ho sabeu, i com sempre també anunciem continguts de la nostra propera edició. Serà ja dilluns, encetarem el mes de juny, entre d'altres, passant per Torroella de Montgrí, on aquest estiu tindrà lloc la 46a edició del Festival de Música.
4: I seguirem amb els festivals de jazz. En aquest cas ens centrarem en el de Matadepera, que reuneix jazz de proximitat i molt jove, i amb la Fredis Jazz Band com a una de les seves anfitriones.
1: Us esperem dilluns, doncs, per explicar-vos això i més coses a partir de les 6, aquí a Catalunya Música, i ens acomiadem Oriol Pinar, Tolga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
4: Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Via Jazz Concert.
1: Segueixen les celebracions del centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. Avui a les 11 en punt sentirem el concert que el trompetista oferia al festival finlandès Pori Jazz el 1984. El seu septet elèctric hi tocaven

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Quan dels homes trillen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa tres dies i tres nits. Així cantava...
3: Aquesta tarda vull començar el Gran Tour, aterrant al Manacor dels anys 30. Quan sí, ho fem en Guillem de Fac. Ell va ser cantautor, poeta, actor, narrador, un artista molt singular de la cultura catalana del segle XX. Ell havia nascut, era fill d'un guàrdia civil i d'una dona de l'actual Guinea Equatorial quan encara era colònia espanyola. I quan només tenia 2 anyets, va anar a viure a Manacor. I a partir d'aquí, amb la seva curiositat, les seves ganes de viure, el seu talent i tot plegat, i la família també amb la que vivia, doncs es va convertir en una figura important de la nova cançó, amb un estil molt personal que barrejava doncs la poesia amb el jazz, amb els ritmes africans, amb la cançó popular, etc, etc. I de totes les seves cançons m'he fixat en aquesta, la cançó per a les dones. Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa. Fa 3 dies i 3 nits. Comença dient aquesta cançó, que canta ell mateix. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.
2: Quan dels homes trillen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill...

Aquesta és la música d'un dels més grans del nostre país. Ell és nascut a Sallent, al Bages, l'any 1958. Defensor de la importància de la llibertat creativa, descriu el procés de composició com intuïtiu i exploratori, també d'altres compositors. Aquestes dues pavanes, per a percussions, piano i teclats, pertany al seu treball Morvin. I al darrere hi ha la influència del compositor francès Maurice Ravel. El nom d'aquest músic, d'aquest compositor, Carles Casas.

Doncs era música del gran Carles Casas. Eren les seves dues pavanes per a percussions, piano i teclats. I que ho sentíem en la versió de Josep Lluís Pérez al piano, amb Lluís Ribalta, bateria i percussió, i Robert Armengol, Sebastià Bel, també percussió, i el mateix compositor, Carles Casas, al teclat. I ens endinsem ara a l'univers d'Antonio Salieri. Ho fem amb aquesta ària, que pertany a un drama tragicòmic operístic en 5 actes, amb música d'ell, de Salieri, i amb llibret del gran també Lorenzo da Ponte. Es tracta d'Axur, rei d'Ormos, i es va estrenar l'any 1788. De fet, es va convertir en una de les òperes més famoses de Viena. S'interpretava amb molta freqüència, més que el Don Giovanni de Mozart, que es va estrenar, 4 mesos més tard. Aquesta ària que estem sentint porta per títol Come fuggir, son queste le speranze.

0: era Antonio Salieri. Era el seu drama, tragicòmic, operístic, en 5 actes, Axur Redormos. Era l'ària Come fugir, son queste l'esperanze. I ho sentíem en la versió de Senguo, soprano, amb l'orquestra del Col·legium Musicum Winterthur, que dirigia Douglas Boyd.
1: Se firmadi.
0: I ara són els Bàrbara Fortuna, els que ens acompanyaran a fer el següent trajecte. El farem amb aquest conjunt, polifònic, cors, format per 4 homes. El van crear l'any 2003 i van triar el nom, Bàrbara Fortuna, que significa destí cruel, en referència a una cançó tradicional corsa que evoca l'exili forçat. Porta per títol Iberani. I aquest fragment, Si Vita Si.

0: Doncs estàvem sentint música corsa. Era el treball de Bàrbara Fortuna, titulat Iberani. Aquest és el tema Civitasi, en un arranjament que n'ha fet Cristina Pluar, acompanyada del seu conjunt instrumental, l'Arpeggiata.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquest poema sinfònic és de Camille Saint-Saëns, probablement una de les composicions més populars de l'autor francès. Tenia 40 anys quan el va escriure i el va titular Dansa macabra. Es havia inspirat en un poema d'Henri Casalis, recreant l'antiga superstició de la dansa de la mort. I el resultat va ser aquest, el seu Opus 40.

0: Doncs estàvem sentint música de Camille Saint-Saëns. Era la seva dansa macabra, l'opus 40 del compositor francès, i que hem sentit a la versió de l'Orquestra de Cambra de Zuric que dirigia Daniel Hope des del violí. Aquesta cançó és del 1996. La música la va escriure en Benny Carter, la lletra Johnny Mercer, i la varen incloure en un àlbum que porta per títol Songbook.
1: A kiss from you.
0: Ara qui la interpreta, a la veu i al piano, és Shirley Horn. I l'acompanya al saxo, el mateix compositor, Benny Carter.
1: Then any thrill.
0: El títol, Un petó teu.

0: El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular.
1: I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música, el que us proposo ara és que fem aquí la parada. Avui és divendres, que és el dia que m'agrada que anem al Club de Lectura del Gran Tour. Doncs bé, avui he escollit un llibre d'un autor que és molt més conegut pel seu pseudònim, evidentment, que pel nom. L'autor, el nom és Henri Vaillant. El pseudònim és Stendhal, un dels autors més admirats de la literatura francesa de tots els temps, amb obres com ara Nen Roig i Negre, La cartoixa de Parma, etc, etc. I també és autor de diaris i llibres de viatges, que és aquí on vull anar a parar. Ell havia nascut a Grenoble l'any 1783 i va morir a l'edat de 60 anys. Bé, el llibre que us porto porta per títol El síndrome del viatger. Roma, Nàpols i Florència. És una obra publicada originàriament el 1817 i aquesta edició que jo us porto el que fa és buscar mostrar-nos en poques planes aquest Stendhal viatger, la seva filosofia del viatge, sensible, apassionada, observadora, i també, a més, aquell cèlebre episodi que ell experimenta al sortir de l'església de Santa Croce de Florència, que és això el que ho llegiré, ja us ho dic ara. Bé, el volum aquest que us porto, el llibre aquest que us porto, el que conté és la part florentina i els seus voltants, dels diaris de viatge, que no se sap amb seguretat quan hi ha de ser i quan hi ha de ficció, però i que les dates, de més, tampoc són exactes, però això importa poc, perquè ell va viure a Itàlia durant 7 anys, va viatjar per tot el país. En aquí el que fa és mostrar-nos la seva forma de viatjar i de veure el país. I això és el que és més important. És ell en estat pur, és aquest geni. La frontera entre autobiografia, diari, ficció, que sovint es difumina i ens deixa sempre aquell talent inconfusible que és el talent de Stendhal. Bé, tot el llibre és molt interessant. A més, hem de tenir en compte que ell, i surt molt sovint citat en el llibre, ell estava obsessionat per la música italiana, especialment per l'òpera. Cal entendre que estimava Itàlia, estimava la música italiana, a més com una forma de llibertat emocional, i quan viatja per Itàlia, per Milà, per Nàpols, per Florència, per Roma, constantment fa referència a teatres d'òpera. Admirava pel damunt de tot a Rossini, a Gioacchino Rossini, per això estem sentint música d'ell. El bel canto italià, la manera directa, passional que els italians vivien la música. Recordem que ell era francès. Fins i tot va escriure una biografia de Rossini, La vida de Rossini. És mig crítica musical, mig declaració d'amor de la música italiana. Bé, però el que us vull llegir ara, el fragment que us vull llegir, és aquell cèlebre episodi que va experimentar quan va sortir de l'església de Santa Croce de Florència. Aquell conegut com síndrome de Stendhal, aquella expressió que més endavant la psiquiatra florentina Graziella Margherini documentaria com alguna cosa viscuda per nombrosos visitants a Florència, que és aquesta noció que transcendeix aquesta ciutat i que tot viatger sensible li pot passar. Bé, el fragment diu així. Apareix en el seu diari en data del 22 de gener del 1817, sobre allò que li va passar a la basílica de Santa Croce de Florència. Diu així. Un monjo es va acostar cap a mi. En lloc de la repugnància que arriba fins i tot a l'horror físic, vaig sentir simpatia per ell. Vaig parlar-li i li vaig trobar l'amabilitat més perfecta. Es va alegrar de veure un francès. Li vaig demanar que obrís la capella a l'angle nord-est, on es trobaven els frescos de Volterrano. M'hi va conduir i em va deixar sol. Allà, assegut en un reclinatori, em va proporcionar potser el plaer més intens que mai hagi donat la pintura. Ja em trobava en una mena d'èxtasi per la idea de ser a Florència, però la proximitat dels grans homes, les tombes de les quals acabava de veure, absorta en aquella contemplació de la bellesa sublim, la veia de prop, la tocava, per dir-ho així. Havia arribat a aquell punt d'emoció on es troben les sensacions celestials inspirades per les belles arts i els sentiments apassionats. En sortir de Santa Croce, el cor em batacava, amb força. Sentia allò que a Berlín anomenen nervis. La vida se m'havia esgotat. Caminava amb por de caure. I de fons, Rossini.

0: Doncs sentia música de Gioachino Rossini. Era la sinfonia d'entrada de la seva òpera El barber de Sevilla. I que nosaltres sentíem en la versió de l'orquestra del Metropolitan de Nova York que dirigia Eric Leinsdorf. I avui, com a souvenir, que tothom canti La Balanguera.
1: La balanguera misteriosa com una aranya.
0: Avui sí que no té res a veure amb la parada. Però és que fa dos dies justos vaig rebre un missatge, un mail d'un oient que em deia: sé que és molt tard per fer una proposta per aquest divendres, però seria bonic que el souvenir fos el cant de La Balanguera. Per què? Doncs perquè aquest divendres a les 8 del vespre farà exactament 100 anys de la primera interpretació d'aquesta cançó. Va ser l'Orfeo Català al Palau de la Música Catalana, el 29 de maig del 1926. La música l'havia escrit Amadeu Vives, amb lletra del poema de Joan Alcover i Mas Pons, que enguany també celebrem el centenari del seu traspàs. Em deia això i altres coses. I li vaig contestar al cap de dues horetes, quan vaig poder, que em semblava fantàstic adherir-me en aquesta meravellosa proposta. La convocatòria l'ha fet l'Obra Cultural Balear, que ha convocat a tota la ciutadania a participar en aquesta cantada simultània de La Balanguera. La mobilització es fa aquest divendres, a les 12 ja s'ha fet per l'àmbit acadèmic i a les 8 del vespre, falten uns minutets, doncs la cantada es traslladarà a les places i a espais públics de la geografia mallorquina. I sí, Josep Lluís, de Sa Cabaneta de Mallorca. He escollit la versió que tu m'has dit, aquesta versió inspiradíssima de la gran Maria del Mar Bonet. Preparats? Doncs, estimats i estimades, vinga, des d'allà on sigueu, que tothom canti La Balanguera. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, màgia i encant, el món màgic de Ravel, en un concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt. Sentirem dues peces d'ànima infantil i de gran bellesa, la suite Ma Mère Loi, La meva mare loca, i la fantasia lírica L'infant i els sortilegis. Aquesta òpera, amb un conjunt solista de 8 veus, un cor infantil, un cor mixt i la Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Len Altinoglu. I per acabar-ho d'arrodonir, els germans pianistes Lucas i Arthur Jussen tocaran amb el seu encant

en juvenil el concert per dos pianos en mi bemoll major QHL 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. Des del Gran Auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt, la ràdio de Hessen comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat al setembre del 2025, que ens arriba gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. A Maurice Ravel, el gran compositor francès que l'any passat celebrava el seu 150è aniversari, li encantava submergir-se en temes infantils. Un primer exemple és el conte de fades Ma Mère Loi, La meva mare loca, un recull de 5 peces que Ravel va completar el 1910 en la seva versió original per piano a 4 mans. El 1911 el va orquestrar i l'any següent l'obra es va transformar en un ballet. L'obra s'inspira en diferents contes francesos recopilats per Charles Perrault i altres escriptors. I justament el títol fa referència a la publicació de Perrault, Contes de Ma Mère Loi, del 1697. Mère Loi és com s'anomena a França l'àvia que, mentre fila amb el fus, explica rondalles als infants. Per començar el concert de la Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sentim les 5 parts de la versió orquestrada de Ma Mère Loi, Pavana de la Bella Dorment, Polzet, Emperadriu de les Pagodes, Conversa de la Bella i la Bèstia i El Jardí de les Fades.

És la suite Ma mère loi, la meva mare loca, de Maurice Ravel, obra d'una bellesa intemporal que hem sentit en la versió orquestral a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt sota la direcció de Len Altinoglu. I ara entren a l'escenari de l'Auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt els germans holandesos Arthur i Lucas Jussen, que ens captivaran aquest cop amb la seva interpretació tan refinada com enèrgica d'un concert que Mozart va compondre per interpretar justament amb la seva germana Nannerl. És el concert per dos pianos número 10 en mi bemoll major Kühl 365, una composició del 1779. Mozart tenia 20 anys i estava a punt de deixar Salzburg per establir-se a Viena. Wolfgang Amadeus Mozart va compondre 27 concerts per piano i el que sentim ens porta a l'origen d'aquest gènere que el geni de Salzburg va contribuir a consolidar. Aquest concert per dos pianos es desvia del concert habitual per un sol piano i predomina el diàleg entre els dos pianos que intercanvien idees musicals. A més, l'orquestra hi fa un paper menys actiu que en altres concerts perquè el protagonisme aquí és pels dos solistes. Els moviments són Allegro Andante i Rondò Allegro. Aquí tenim el concert per dos pianos i orquestra en mi bemoll major, Kühl 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyen els germans Lucas i Arthur Jussen i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt sota la direcció de Len Altinoglu.

Antiga de Frankfurt pels germans holandesos Arthur i Lucas Jussen, dos joves artistes que captiven i entusiasmen el públic. Avui ho han fet amb aquesta interpretació del concert per dos pianos i orquestra en mi bemoll major Kühl 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. I abans de marxar, obsequien el públic alemany amb una peça fora de programa. Faran un arranjament per dos pianos d'un ària per soprano de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. És l'ària Aus Liebe will mein Heiland sterben, per amor morirà el meu Salvador.

El públic de Frankfurt aplaudeix els germans holandesos Arthur i Lucas Jussen, que han ofert aquesta peça fora de programa, un arranjament per dos pianos de l'àrea per soprano de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach aus Liebe will mein Heilen sterben, per amor morirà el meu Salvador. Un bis després que toquessin el concert per dos pianos en mi bemoll major de Mozart. I a la segona part torna la màgia de Maurice Ravel. Dèiem abans de sentir la suite Ma Mère Loi que a Ravel li agradava submergir-se en temes infantils. I un altre exemple és l'encantadora fantasia lírica L'infant i els sortilegis, que es va estrenar ara fa 100 anys, el 1925. Va ser la segona i última òpera de Ravel després de L'hora espanyola. El llibret és de l'escriptora francesa Colette, que narra la història d'un infant malcriat que, després que la seva mare l'hagi renyat, en un atac d'ira es rebel·la contra tot el que l'envolta. Llença la tassa i la tetera, arrenca el paper pintat, esquinça el quadern, malmet el vell rellotge, remena les brases, turmenta el petit esquirol a la gàbia i estira la cua del gat. Esgotat, s'escarxofa la butaca, però aleshores se sorprèn en veure que els dissortats objectes comencen a cobrar vida. Comença el joc fantàstic. La butaca es mou enrere i els objectes i animals li toquen el crostó. El quadern esdevé un ancià i un cor de xifres que el renyen. El llit es converteix en un jardí de cants dels animals i plantes que l'infant ha caçat i torturat. Finalment, l'infant aprèn la lliçó. Abans de desmaiar-se, atén el petit esquirol ferit i, superades pel penediment, les criatures el perdonen i el retornen a la seva mare, cridant-li a cor «Mama». Per la interpretació d'aquesta òpera miniatura, cal una gran orquestra, un cor d'adults, un cor infantil i 8 solistes, la major part dels quals canten diversos papers. La posada en escena d'una història fantàstica com aquesta, per tant, en dificulta la programació, i això explica que no es representi gaire sovint o que, en tot cas, s'interpreti en versió de concert. Doncs bé, avui tenim l'oportunitat de sentir aquesta meravellosa composició tan divertida i commovedora com inquietant. El conjunt solista l'encapçalen Camille Bauer, soprano, que és l'infant, i Nora Gubisch, mezzo-soprano, que fa de mare. També sentirem les veus d'Anne-Sophie Petit i Amandine Amirati, sopranos, Eva Saigic, mezzo-soprano, Cyril Dubois, tenor, i Thomas Dollier i Laurent Nori, barítons. Amb tots ells, el cor NFM, que és el cor filarmònic de Breslau, de Polònia, el cor de nens de l'Òpera de Frankfurt i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Len Altinoglu, que s'encarregarà de crear un regne sonor on la imaginació té un poder il·limitat. Aquí tenim la fantasia lírica L'infant i els sortilegis, de Maurice Ravel.

0: Mamma és l'última paraula que sona en aquesta fabulosa òpera de Maurice Ravel, L'infant i els sortilegis. N'hem sentit la interpretació del conjunt solista encapçalat per Camille Bauer, soprano, que feia d'infant, i Nora Gubisch, mezzo-soprano, que feia de mare. També hem sentit les veus d'Anne-Sophie Petit i Amandine Amirati, sopranos, Eva Sajic, mezzo-soprano, Cyril Dubois, tenor, i Thomas Dollier i Laurent Nori, barítons. Amb tots ells, el cor NFM, que és el cor filarmònic de Breslau, de Polònia, el cor de nens de l'Òpera de Frankfurt i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Len Altinoglu. Avui, màgia i encant en aquest concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt. De Ravel hem sentit també la suite Ma Mère Loire, La meva mare loca, i els germans pianistes Lucas i Arthur Jussen han tocat amb el seu encant juvenil el concert per dos pianos i orquestra en mi bemoll major, Kühl 365 de Mozart. Des del Gran Auditori de l'Òpera Antiga de Frankfurt, la ràdio de Hessen ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat al setembre del 2025, que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I amb molt de gust nosaltres hem compartit amb vosaltres aquest concert, que si el volguéssiu tornar a sentir el teniu disponible al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem la nostra programació situats al barroc alemany amb Johann Rosenmüller i el seu concert sacre Gloria in Excelsis Deo, que ens ofereixen els components del Cantus Köln dirigits per Konrad Jungenal.

Els membres del Cantus Köln, dirigits per Konrad Jungenel, ens han ofert el concert sacre Gloria in Excelsis Deo del compositor barroc Johann Rosenmüller.

0: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Liga. Liga. A Catalunya Música. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
2: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
1: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu? Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Nova sessió de celebració del centenari Miles Davis aquí al Club de Jazz de Catalunya Música. Avui recuperarem una gravació del 1984 amb Miles Davis en septet visitant el festival finlandès de Pori. Amb aquesta formació que Miles havia reunit un parell d'anys abans, el músic feia una passa endavant en la integració dels ritmes urbans al jazz, amb patrons repetitius, frases més curtes i l'energia funk rock teixint les estructures

creades pel compositor i teclista Bobby Irving, afegint-se amb els seus ritmes programats a la bateria d'Al Foster i les percussions de Steve Thornton. A la banda també sentim les línies melòdiques de Bob Berg al saxo, el funk agressiu del baixista Daryl Jones i la guitarra subtil de John Scofield. Scofield, que s'havia incorporat a la banda de Davis l'any 82, que s'hi va quedar fins a 3 anys, amb temps per gravar els àlbums Star People, Decoy i You Are Under Arrest, en els quals hi trobem els temes que despleguen en aquest concert que formava part de les visites que Miles va fer l'any 84 a Europa, rendida en aquell moment a la moda del jazz fusion. El 1984, Miles també va passar pel Festival de Jazz de Barcelona en una actuació memorable el mes de novembre al Palau d'Esports, amb un programa molt semblant al que avui sentirem des del Festival Pori Jazz. Aquest festival de jazz escandinau, fundat l'any 66, havia apostat la dècada dels 80 pel jazz fusió com a eix de la seva programació. I va convidar Miles Davis el 13 de juliol del 84 com a plat fort de la seva programació. La ràdio finlandesa ens ha fet arribar la gravació que va fer d'aquest concert a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

el trompetista Miles Davis, el saxofonista Bob Beck, el teclista Bobby Irving, el guitarrista John Scofield, el baixista Daryl Jones i el percussionista Steve Thornton, amb Al Foster a la bateria, enllaçaran amb les transicions característiques de la banda de Miles en aquest moment la dotzena de temes que van tocar al festival Jazzpori el juliol del 1984. Tot a punt. Comença el concert.

En directe des del festival Pori Jazz, Miles Davis i el seu septet encaran ja la recta final d'aquest intens concert del novembre del 1984.

Good Miles Davis, el teclista que hem estat sentint aquesta nit i puntal de les bandes de Miles Davis tota la dècada dels 80, Bobby Irving és l'autor del tema que tanca el concert. Irving s'ha encarregat també de construir moltes de les transicions que han anat enllaçant els temes d'aquesta actuació. Ha començat amb Speak, de Davis, després hem sentit That's What Happened, aportació de John Scofield, han seguit amb més originals de Davis, Star People, What It Is, It Gets Better i Something's On Your Mind, amb una cançó de Cyndi Lauper, Time After Time, que ha donat aire a la banda per encarar la recta final de l'actuació, amb Hopscotch, Star On Seriously i Jean-Pierre, originals de Miles, que han sonat just abans del Code MD conclusiu. Els àlbums Star People, The Coy i You Are Under Arrest són les gravacions d'estudi on Miles va retratar el so d'aquest septet, on hi trobem també els temes que han desplegat avui en concert. Recordem una vegada més els músics que hem estat sentint. Miles Davis a la trompeta, Bob Berk al saxo, Bobby Irving als teclats, John Scofield a la guitarra, Darryl Jones al baix, Steve Thornton a la percussió i Al Foster a la bateria. Concert gravat a l'escenari del Pori Jazz a l'illa finlandesa de Kirjurin Luotto el 13 de juliol del 1984 per la Ràdio Nacional de Finlàndia.

Tanquem la sessió d'avui. Ens queda encara un altre directe de Miles Davis per sentir, que és el que us proposaré demà dissabte amb en Josep Aymí des de la supervisió tècnica. Ens l'ha fet arribar la Corporació Australiana de Ràdio Televisió i retrata una de les últimes gires de Miles.

0: Miles Davis. Des de Melbourne, el maig del 1988, on arribava amb el saxofonista Kenny Garrett, els teclistes Bob Irving i Adam Holzman, els baixistes Joseph McCready i Benny Rietveld, la percussionista Marilyn Mazur i el bateria Ricky Wellman. La sessió començarà puntual a les 11 de la nit i aquí mateix al nostre club. No hi falteu. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí connectarem amb l'auditori des d'on sentirem el violinista Augustin Hadelich i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el concert per a orquestra de Béla Bartók i el concert per a violí i orquestra Opus 77 de Johannes Brahms. Aquest és un concert de la temporada 2025-2026 de l'OBC que podreu sentir diumenge a partir de les 11 del matí des de l'Auditori i, com sempre, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.
1: Aquest diumenge, les músiques empoderades seran a la festa del 3CAT en viu. En directe, tertúlia i música a l'Anella Olímpica a la una del migdia.
0: A Catalunya Música, músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?

Ara us convidem a sentir l'obra Není, per cor i orquestra Opus 82 de Johannes Brahms, en la versió del cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Era l'obra Nenny, per cor i orquestra Opus 82 de Johannes Brahms, tal com l'interpretava el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la sintonia de Catalunya Música us proposem de sentir tot seguit el concert per a fagot i orquestra en si bemoll major, concert Kegel 191 de Wolfgang Amadeus Mozart. Stefan Turnowski, el fagot, i l'Acadèmia Mozart de Viena interpreten aquesta obra amb direcció de Johannes Wittner.

0: Era el concert per a fagot i orquestra en si bemoll major, concert Riom 191 de Wolfgang Amadeus Mozart, aquest que sentíem interpretat pel fagotista Stefan Turnowski i per l'Acadèmia Mozart de Viena.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Tot seguit ens acompanya la tercera sinfonia en do major, opus 52, del compositor finlandès Jan Sibelius. L'interpretarà l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: Stone, dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El que us convidem a sentir tot seguit és un dels himnes que Henry Purcell va escriure per a la Capella Reial al voltant del 1680. Beneïu el Senyor és el títol d'aquesta partitura que interpreten Einstein Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, Neil Davis, baix i el cor del St. John's College de Cambridge amb Andrew Netzinger al capdavant.

0: Aquest era un dels anthems o himnes de Henry Purcell, Beneïu el Senyor, catalogat per Zimmerman amb el número 3, i el sentíem en la versió del cor del St. John's College de Cambridge i la St. John's Sinfonia amb Andrew Netzing al capdavant i amb les intervencions dels solistes vocals Eystein Davis, contratenor, James Gilchrist, tenor, i Neil Davis, baix.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir una de les obres de la compositora Sofia Gubaidulina. Hem escollit l'obra titulada El límit de l'abisme, per 7 violoncels i 2 waterphones. La sentirem interpretada per Julius Berger, Niklas Eppinger, Alexandra Ohar, Diego García, Yuna Chui, Yun Jung Wang i Tai Yang Zhang, violoncels, amb Sofia Gubaidulina i Víctor Suslin, waterphones.